0: normal, Lutxerrega, que et falti l'aire perquè ets el megacrac d'aquesta setmana, Flash FM. Per si encara no t'havies adonat, vosaltres tampoc, el tenim aquí. Veurem què passa dissabte, eh? A veure el calibre 45, si el Lutxerrega ha de seguir cantant i, per tant, ha d'agafar més aire. De moment, aquesta setmana sí. També hem obert una nova hora, eh? Són les 2 de la matinada d'aquest dijous, aquí a Flash FM.
1: Flash! En directe, a Flash FM, Mireia Molina.
0: Efectivament, Mireia Molina, comencem una estoneta més. Tenim per aquí el Quevedo i la nova línia, ara que és igual, les 4, amb un tema del Baifo. És el Golpito.

Tenim per aquí a la Gemma, el català, que ens està dient Te vi perreando. No t'equivoques, Gemma, estem parlant fins al terra amb aquesta cançó, però escolta, fins al terra, que quedi constància. Aquí a Plaza FM és una festa, sempre ho estem ballant electrònica, o estem ballant altres cançons, ara mateix estem parrejant, això no s'acaba mai, és una festa. Vinga, va, que tenim per aquí a dos perillosos que també s'hi volen unir, a la festa Flash. Flash FM. Són el Jay Wheeler i l'Omar Kurz, que estan tristos, perquè diuen que els han trencat el cor i, per tant, volen animar-se. Ens ho diuen aquí a Flash FM amb el seu De Lejitos Remix.

Tenim per aquí el Cano i el Justin Quiles, que diuen que volen oblidar-se de tot, trencar totes les normes, desconnectar, atrevir-se. Ens sembla perfecte que ho facin aquí a Flash FM, els hi donem suport. I com volen oblidar-se de tot i passar-s'ho superbé, escolta, ens emportem aquests dos perillosos de festa, que amb molt poquet seguim aquí a la que mana. Tindrem a l'Omar Montes i el Juan Magán amb el seu Ayer la vi, un d'aquells temes que ha estat patant aquest estiu i que és, bueno, la segona part, la segona versió, la modernització del Bailando por ahí del Juan Magán aquí a Flash FM, però abans ens hem d'anar a Canàries. També ens el portem, el Justin Quiles, el Cano, a tothom cap allà, perquè estan molt insistent al Quevedo des de fa uns quants mesos, dient que vol que anem allà perquè la vida és massa brossa. Ara sí, ens fa homenatge amb el seu disc, el Baifo, aquí a Flash FM.

0: Tenim per aquí una de les noves, una que ha sonat poquet aquí a Flash FM. Qui no la conegui és de La Graciosa, del Quevedo Elvis Crespo. Pel que sigui, diuen que allà la vida és més sabrosa i que ens conviden allà. Haurem de veure-ho, a veure què se cuece per La Graciosa. This is Flash FM. Bueno, va, són pràcticament les 3 de la matinada. Això vol dir que a mi em toca anar-me a dormir amb el ritme, de La Graciosa me l'emporto cap a casa. Però vosaltres no passa res perquè us quedeu amb l'Armand Maravalle, que ja està aquí.
1: Sí, senyor, què tal?
0: Sí, oi?
1: Sí, uf. Mira, llestíssim. Ja tinc molta son, però això ho tirarem endavant seguríssim.
0: Clarament. Sí. Tenim nosaltres el poder del ritme, ara de la mà aquí de l'Armand, que jo marxo.
2: Flash, en directe, a Flash FM, Mireia Molina.
0: Mentre l'Armand s'acaba de preparar per aquí, jo marxo, em fa fora. Tenim la novetat, la col·laboració del Claren, patant-ho per tot arreu, ara amb l'Omar Curs de Flash FM, a l'Ojos Brujos.

0: Això només passa al Flaix Matí.
1: Penjat als lavabos de la Universitat de Sevilla, que deien coses sobre la masturbació masculina, d'acord? Doncs que masturbar-se dins del recinte era il·legal, que el semen estaria provocant embussos i problemes a les canonades, que les reparacions costarien milers d'euros, podrien arribar a analitzar les mostres per identificar els responsables. Òbviament s'ha investigat i s'ha vist que això és una broma que han fet els alumnes, d'acord?
2: No, no, us podeu masturbar en pau a la universitat. Home, sí, perquè era una broma.
1: Escolta, et puc fer una pregunta?
2: No.
3: Flaix Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. Flaix FM. Flaix FM. Flaix FM.

0: gens malament, una mica de house-ete per començar nova hora de ritme aquí a La Camana. Es tracta del Talk to You dels holandesos Anotter, que de fet és el número 1 de la setmana aquí a Flash FM. Vinga. This is Flash FM. Començant nova hora i, a més, doncs, hi ha hagut substitució, hi ha hagut canvi a l'alineació principal d'aquí de Flash. Hi ha hagut, marxa substituïda la Mireia Molina i entre la gespa jo mateix, que sóc l'Armand Maravalla, i jo em quedaré amb vosaltres fins a les 6 del dematí. 3 hores plenes de ritme. Va, posem-nos còmodes.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalla.
0: Sí, senyor. Va, que d'aquí no res tindrem el Baby Hello del Rau Alejandro amb el Bizarrap. Abans, una mica de La Plena.

Uauà, tu vas ser mia, tu verà, eh? És el Coco del Omar Kurz, un tio molt segur de si mateix, perquè si no, de què ens faria aquestes lletres on ens assegura que se les endua totes quan i com vol, tu. Ritmes tranquil·lets que ens arriben des de Puerto Rico a aquesta hora de la matinada, passant 20 minutets de les 3 del dematí. Escoltes el poder del ritme. Here we go, vinga! A més, d'aquí no res, tindrem la nova versió del Camins amb el Sopa de Cabra i companyia, el remix del Gone, Gone, Gone de Tones and I i Teddy Swims, fet pel David Guetta, o el Petit Oa de l'Anament amb la Lola Índigo, gens malament. Abans, una cançó que aquest any està fent molt de mal a tot arreu, eh? Pistes de ball, festes, discoteques, festivals, digue-li com vulguis. Young Money. És la Nicki Minaj al costat del Justin Bieber des del seu àlbum Believe. Puja el volum, és el Beauty and the Beast.

Tremenda producció del Lugel, amb les veus de la Ultra Naté i el featuring d'un artista que es diu Imael Àngel, que també cada cop està més per tot arreu. És bon aquest Moving to the Sun, la posem aquí, on si no, a la del ritme, a Flash FM, home. Sembla que encara tingueu dubtes a aquestes altures. No, home, no, no, home, no. Va, no desconnectis, que en la propera estoneta t'ofereixo el bo i millor del nostre ritme. El Relación Remix del Seig, la Rosalía i companyia, o també el Muchacha d'Isa i RVFV. Primer els Figaflaues, que ens esperen a la fresca. T'espero.

0: És aquest xaval canari que porta anys currant-s'ho i que la fama li comença a arribar cada cop ja més potent, la veu del Lucho RK amb aquest aire, que és el mega crack de la setmana aquí a Flash FM. This is Flash FM. Han sonat els Peitos Family, això vol dir que hem començat nova hora de ritme. Ho hem fet amb el nostre mega crack, però vaja, pots estar tranquil, tranquil·la, perquè en la propera estoneta tindrem artistes de la talla de Lugel, Dani Six i Itzkid, o també el Rau Alejandro. Però per començar...
1: Flash! En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Per començar, us proposo això. Jay Wheeler, Jomar Kurz, amb el De La Hito Remix. Ja,

És el Bad Bunny, el rei del mambo, el rei del pop. Ja, de fet, ell mateix ho deia en una altra cançó de l'àlbum, com Bad Bunny va ser rei del pop con reggaeton i dembow. Doncs fent cançons com aquesta tan xula, que es diu Nueva York, que és del seu últim àlbum, Debí tirar més fotos, i que te l'hem posat aquesta hora de la nit aquí a Flash FM. Per què no? Per què no? Si és que cançons així haurien de sonar cada dos per tres, que ja ho intentem, eh? Vinga, va. Si és per animar-te, això és per vosaltres. D'aquí no res, tindrem el Henry Méndez amb el mític Mi Reina. O també M'ho fet jo, el nen dolentot amb el Malagí. Primer tornem cap a les Canàries amb la cançó de l'estiu, aquest remor de les onades, que ja entra per aquí. Ens tranquil·litza. És la platja de La Graciosa. Ella

Aquesta es diu Choque, una cançó tan bona que de fet està nominada a un Grammy Llatí per la millor interpretació de reggaeton, o sigui, millor cançó de reggaeton d'aquest any. Els nominats són ells, la Bad Gyal i el Chencho Corleone, els encarregats de fer aquesta cançoneta. Te l'hem posada per aquí pel poder del ritme de Flash FM, quan ja passem de quarts de 5 de la matinada. Com estem per aquí, família? Estem bé? Sí? Doncs vinga, va, ja comencem a veure la llum al final del túnel. Aquest cap de setmana que es va apropant. Seguim amb el nostre ritme, va. D'aquí una estoneta tindrem el Manuel Turizo amb el Por un pendejo no se llora, també el DJ Snake, Ozuna i companyia, i el seu Taki Taki Rumba. Primer, això d'aquí, què et sembla? El coneixes? Estiu 22, al costat de, també, el Henry. Està tot arreu últimament. Aquest es diu el Xiringo.

I jo, Patitoa, eh? Pa discotequear i pa ponerlo de moda. Compte aquí, és el que ens diuen l'Anna Mena, la Lola Índigo, patant-ho un cop més amb el seu èxit, la cançó de la Neguet, el Patitoa, sonant a Flash. Vinga. Here we go. Va, que ens apropem perillosament a les 5, eh? I arribarem d'aquí uns minutets. I per fer-ho, què fem? Vinga, quin és el menú de la nit? Doncs va, el Cano, amb el Se pone las Nike. També Rau Alejandro, amb un dels seus grans hits, el Todo de ti, o una mica de canya, amb el Máquina Time, del Dimitri Vegas. Vinga. Primer, ens posem intensos amb el Bad Bo, el Bad Bunny. Aquesta, el baile inolvidable. Pensaba que contigo iba a envejecer.

0: Clar que sí, eh? Molt bé. Una mica de house set per començar el dia, el Talk to You dels holandesos Anotter, sonant a Flash FM. Aquesta hora ja que molta gent doncs esteu posant el primer peu a terra, us esteu despertant, us esteu llevant, clar que sí. Doncs vinga, va, que ja som a dijous, dijous 1 d'octubre. Ni oblit ni perdó, horror! Mare meva, començant una, una nova hora de ritme, ho diré bé, i amb aquest ritme fantàstic aquí a La Camana. This is Flash FM. Han sonat els pitos, efectivament, eh? Ara jo us puc explicar que en la propera estoneta tindrem lo bo i millor del nostre ritme, com per exemple, mira, tenim per aquí el Manuel Turizo, el Sebastián Yatra i el BL amb el Vagabundo, o també Yandel i Fate amb el Yandel 150.
1: A Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquí estic en directe amb vosaltres encara una horeta més, fins a les 6, que s'hi posarà l'Hèctor amb el Flash Matí. De moment, això és una bogeria. És el Quevedo amb el Ni Borracho des del Baifo.

Aquesta cançó tan divertidota, tan festiva, es diu Ja pa què, és obra del Farruko al costat de la Gracie i l'Steve Aoki. Ja sabeu que cada estiu el Farruko diu: ei, escolteu, aquesta és la meva proposta a tema de l'estiu. Tindrà més o menys èxits, però la veritat és que normalment acostumen a ser bastant xules. Per això les posem també aquí al Poder del Ritme de Flash FM, quan pràcticament passen 20 de les 5 del matí d'aquest dijous. Vinga, família. D'aquí no res, Bad Bunny, que ens porta cap a Puerto Rico. També el Sergi Domena, amb el seu Molt Malament, o l'Anuel AA i el 6ix9ine, amb el Bebé. Això serà d'aquí una estoneta, però primer una novetat, va. Flash FM. Concretament, la nova del Mike Towers, el Young King, que es posa positiu amb aquesta que es diu Carita Feliz. L'escoltes a Flash.

Flash FM. Flash. L'emissora que escolten les altres emissores.

0: Va, que passem ja de 5:45 d'aquest dematí de dijous 1 d'octubre. Ho estem fent amb el millor ritme possible, amb el de l'Ugel, el francès. Què, molt aquesta, no? I tant. Les veus són de la Ultra Naté, la cantant americana, tots plegats fent això que es diu... Moving to the Sun. Sí, senyora. This is Flash FM. I amb això i poc més, jo m'aniré acomiadant de vosaltres perquè us deixaré en les millors mans possibles, les de l'Héctor Ortega, que està a punt d'entrar a l'estudi ja, i a partir de les 6:00 us despertarà com Déu mana, amb el Flash Matí.
1: Flash, Flash. En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Fins a les 6 tindrem temes com, per exemple, el Prendió Remix de l'RVFV, també el Coco de l'Omar Kurz, o aquesta, ui, el Baifo de Quevedo. Apa, som-hi, puja el volum, escoltes Flash. Oh.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Tarragona, 101.8. Vilaseca, Salou, Torredembarra, Reus, Cambrils, Mont-roig del Camp, Riudoms. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: Flash FM. Són les 6.
1: Ei, què tal? Molt bon dia. Som-hi.
0: Des d'ara mateix i fins a les 11. El matí queda oficialment en mans d'Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
1: Correcte, anem per feina.
0: Comença el despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
1: Bueno, puntualíssims, les 6 del matí d'aquest primer dia del mes d'octubre obrim aquest Flash Matí del dijous. Bon dia, som-hi, va.
0: Escoltes el megacrack de la setmana.

0: setmanes consecutives en aquesta casella, la de Megacrack a Flash FM, per tant, és una de les privilegiades en aquesta ràdio i, a més, la primera en sonar en aquest nou Flash Matí.
1: Si buscaves un matí tranquil, t'has equivocat d'emissora. Obre els ulls i apuja el volum. La resta ja t'ho solucionem nosaltres. Comença el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: A veure, va, anem per feina. Benvingut i benvinguda a aquesta nova edició del Flash Matí, edició dijous, edició 1 d'octubre. 1 d'octubre. Ja tenim aquí per fi el mes d'octubre. El temps ja comença, doncs, a ser una mica més coherent amb la data, eh? Avui també estava escoltant ara, doncs, que probablement plogui a Terres de l'Ebre, Pirineu i tal. Bueno, després ho repassarem. El que sí us puc assegurar és que intentarem escalfar l'ambient amb el ritme d'aquest programa que ara mateix comença i que ho hem fet amb el Luchito, el Lucho RK, des de les Canàries, crec, si no m'equivoco, si no fallo en aquesta classe de geografia, amb una cançó que es diu Aire i que va dient això de que la vida és bonita per a un solo baile, la vida és bonita per estar llorando, saps què vull dir? Per tant, agafem-nos aquesta filosofia, si us sembla bé, eh? Intentem començar aquesta nova jornada amb la millor actitud, eh? Des d'ara i fins les 11 us estarem acompanyant. Aquí l'Héctor Ortega. Hola, hola. Tenim molta música i avui també entrades pel Festival de Sitges. Eh? Avui també convidarem alguna persona a veure alguna de les pel·lis del Festival de Sitges amb una nit d'hotel inclosa en el premi. Però sobretot l'important en aquesta primera hora és el ritme, la música, que d'això es tracta, de començar el dia bé. Amunt, a tope, va.
1: Si encara portes la marca del coixí a la cara, escolta el Flash Matí i espavila.
0: I fent així una miqueta d'espoiler, de seguida sonaran cançons de la Shakira, per exemple, de J Balvin, de Tini, o, per exemple, aquest, el Quevedo, no podia faltar, evidentment, ella ja, amb la seva cançó per excel·lència, del Baifo, en aquest cas amb l'Elvis Crespo, La Graciosa. Molt bon dia! Dime quién

0: En la graciosa, la vida és més sabrosa.
1: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash.

Es diu Loco, aquesta cançó del Justin Quiles, el Chimbala, i també Zion i Lennox, una cançó del 2021 amb la tonteria i que va sonar doncs, molt, moltíssim, evidentment. D'aquestes que fan estiu i d'aquestes que, tot i ser les 6 i pocs minuts, 6 i 12 minuts en concret, doncs acabes cantant inevitablement, perquè és la idea també d'aquest programa que hem posat en marxa fa, doncs això, 12 minuts exactes. Som al Flash Matí, el despertador més musical de tota la ràdio, el de Flash FM, 1 d'octubre, amb la Tini ara.

0: Això només passa al Flash Matí.
1: Penjat als lavabos de la Universitat de Sevilla, que deien coses sobre la masturbació masculina, d'acord? Doncs que masturbar-se dins del recinte era il·legal, que el semen estaria provocant embussos i problemes a les canonades, que les reparacions costarien milers d'euros, podrien arribar a analitzar les mostres per identificar els responsables. Òbviament s'ha investigat i s'ha vist que això és una broma que han fet els alumnes, d'acord?
2: No, no, us podeu masturbar en pau a la universitat. Home, sí, perquè era una broma.
1: Escolta, et puc fer una pregunta?
2: No.
0: Flash Matí, de 6 a 11.

0: Aquest parell són De La Osa i Quevedo, eh? Un parell de col·legues al final, eh? Es coneixen de tota la vida, jo crec. I van fer aquesta col·laboració ara fa una temporada llarga anomenada Still Loving, d'aquestes que acabes cantant, si més no, intentant, perquè la lletra, déu-n'hi-do, te l'has de conèixer per cantar-la sense trabar-te, però està xula, eh? S'enganxa com una mala cosa i ens agrada recuperar-la de tant en tant aquí al Flash Matí, en aquest cas, aquest dijous, que ja estem en marxa des de fa una estona, 1 d'octubre, eh? 1 d'octubre a les 6 i 20 minuts, que millor, i una miqueta de música i també l'opció de que participeu a través del WhatsApp del programa al concurs que tota aquesta setmana tenim en marxa. I és que, com és habitual, marca de la casa, el Flash Matí, regalem entrades pel Festival de Sitges. Si us mola el tema del cinema fantàstic i de terror, avui també podeu aconseguir-ne una d'aquestes entrades, 59a edició del Festival de Sitges de cinema, eh? A més, un premi que ve acompanyat d'una nit d'hotel per dues persones, per si l'entrada us semblava poc, vale? La mecànica avui és contestar, com sempre, una pregunta a través del WhatsApp del Flash Matí. Avui hem vist que és el Dia Internacional del Cafè, eh? Del cafè, d'aquell cafè que t'estàs fent ara mateix, o que tens ganes de fer, o que necessites fer-te. Doncs avui és el Dia Internacional del Cafè. Per tant, la pregunta va sobre l'esmorzar. Què esmorzeu vosaltres cada matí, eh? Per agafar forces. Quin és el vostre esmorzar? El menú matinal de cada dia. Aviam.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
0: Volem saber què esmorzeu per agafar força al matí. És la pregunta d'avui a Flash FM. El Flash Matí, 628 060513. Entrades en joc pel Festival de Sitges, més una nit d'hotel. Poca broma. Mentre participeu, fem sonar Dorayakis, que podria ser també un bon esmorzar, eh?
2: Amb les cabres a
0: com el Doraemon.
2: Estic d'after, no vulguis que et saludi.

També l'informatiu de seguida, dos quarts abans. Va, Shakira, fot-li canya. Oé, oé. Aquí la teniu, amb el Burna Boy i la cançó del Mundial. Amb aquestes ens plantem a 2-7, eh? Amb el Dai Dai.

0: Flash FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són 6:45. Avui Junts sotmetrà a votació del Parlament la reprovació del president de la Generalitat, Salvador Illa, per una suposada manca de respecte a la cambra catalana, una no defensa dels interessos del país davant l'Estat i una reiterada mala gestió del govern. Un fet gens habitual a la cambra catalana, però que amb tota probabilitat no tirarà endavant, ja que tant Esquerra Republicana com els comuns han anunciat la intenció de votar-hi en contra. D'altra banda, un home de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat abans que el desnonessin del seu negoci. Es tracta d'un home de 60 anys que era sabater i que en els propers dies havien de fer fora del local comercial on treballava al barri de la Florida. I els Mossos d'Esquadra que van identificar el policia nacional acusat de buidar l'ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona han descartat que el tret fos directe. Agents de la Unitat de Fotografia i Audiovisuals de la Científica han assegurat que l'arma estava inclinada i apuntant a terra en aquest sentit, assenyalant que la bala de goma va rebotar i posteriorment impactar en Roger Espanyol. Els esports. Embolica a Portugal després que Cristiano Ronaldo hagi abandonat la concentració de la seva selecció emprenyat amb el seu seleccionador perquè no va jugar ni un minut en el partit contra Noruega. També en futbol, el Barça no obrirà la tercera graderia en tota la temporada mentre que el Barça femení ha guanyat la Roma per 0-6 a la Champions abans de rebre el Real Madrid diumenge a l'Spotify Camp Nou. Flash Matí, a Flash.

0: Una altra d'aquestes cançons que es van convertir en tema de l'estiu, eh? Ana Mena, Lola Índigo, aquesta que es diu Patito a Toa Todita. 1 d'octubre, 6 i 35 minuts, ara mateix, d'aquest dijous. L'estiu ja l'hem deixat enrere i queda més que evidenciat, eh? Quan mireu mapes d'aquests o quan el Jan us ho explica. Bon dia, Jan Ponsa.
1: Bon dia, què tal, Héctor? Com
0: què
1: estàs?
0: Què passa, tio? Escolta, la pluja avui on l'hem de buscar? Aviam, va.
1: Doncs avui és un dia bastant heavy, meteorològicament parlant, perquè, bueno, tenim una situació meteorològica una mica subtropical a Catalunya, a més no és irònic, és ja. A dir, avui podem tenir pluges molt fortes en molts punts de Catalunya, el problema és saber exactament a quins punts i quan. Intentarem resumir una miqueta, vale?
0: Aviam, va.
1: A partir de les 10-11 del matí, aproximadament, pot ja començar a ploure bona part del litoral i el prelitoral, també a les comarques de Tarragona amb moltes ganes, i després també se sumaran les comarques interiors de Barcelona i punts del Pirineu i el Prepirineu. Aquí pot arribar a caure també amb bastanta intensitat l'aigua. De cara cap al vespre, sembla ser que les pluges quedarien només restringides a punts del Pirineu, però atenció perquè començaria un episodi molt important d'acumulació de pluja, sobretot a punts de les Terres de l'Ebre al sud. Aquí es poden acumular més de 200 litres en 24 hores.
0: Déu-n'hi-do.
1: Per tant, aiguats molt importants. Avui és un dia que jo, si no esteu a les comarques de Girona, us recomano que agafeu el paraigües perquè el podeu fer servir gairebé en qualsevol moment a partir de les 10-11 del matí.
0: Una mica de ruleta, eh?
1: Sí, és una miqueta ruleta russa, la veritat, perquè es mouen com volen aquestes tempestes avui, però avui, doncs, el que comento, poden ser molt intenses, per tant, precaució si comença a ploure. Sobretot.
0: Efectivament. Si esteu especialment per l'Ebre i aquestes zones que
1: exacte.
0: Diu el Jan, que segurament...
1: L'Ebre pinta mal.
0: L'Ebre pinta mal, eh? Allà on Pol plogui, doncs precaució. Com sempre, aquests dies, déu-n'hi-do, amb les alertes i tal.
1: Déu-n'hi-do,
0: eh,
1: sí, això... sí.
0: La previsió és que continuï així fins sí. al cap de setmana i tal, o què?
1: Correcte, el cap de setmana i sembla ser que fins dilluns, eh? Vull dir, encara queden dies de pluja.
0: Ho anirem repassant, aviam. Què marquen alguns termòmetres ara?
1: Mira, precisament a les Terres de l'Ebre, al Baix Ebre, l'Aldea, 20 graus, a Vallfogona de Balaguer, la Noguera, 17 graus, a Linyà, a l'Urgell, 14 graus, i a Cabrils, al Maresme, 22.
0: Gràcies, Jan. Fins ara.
1: Que fins ara.
2: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash. Flash FM.
0: Vamos, va, que això continua. 1 d'octubre en marxa, eh? Ara amb Ximsa, Arco i Casango. Sembla una pel·li, això. Fire, fire.

Aquest és el Benito, és el Bad Bunny acompanyat de Jayco amb una cançó de fa 6 anys, el 2020. Van publicar aquest Duckity i tothom es va quedar, hosti, la base no és de reggaeton, sembla un tema d'electrònica, però no. Bueno, va ser una miqueta així xou, però escolta, al final es va consolidar com a temazo dels del Bad Bunny. I ja està, pim-pam, eh? A veure, va, que som al Flash Matí de Flash FM, 6:42. De seguida repassem el WhatsApp, avui sortegem entrades pel festival de Sitges de cinema i una nit d'hotel. Volem saber què esmorzeu al matí. 628-06-0513 és el WhatsApp del Flash Matí. Aquesta és la nova de Clarence i Omar Kurz.

0: Estàs de sort.
1: Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flash Matí.
2: Però no amb tu al llit.

0: Golpito al golpito. Les coses bones al golpito, com diuen aquests. El Quevedo i les antigues Nueva Línia, Van tenir jaleo allà amb l'orquestra i tal. Es van separar, van partir peres i ja està, I ara elles, com podia esperar-se, ho estan patant, però en solitari, En aquest cas, però, encara era Nueva Línia, ara es diuen Les Quatre. Sona el golpito, és el tema del Quevedo que hem decidit fer sonar per ajudar-vos a començar aquest dijous, aquest 1 d'octubre, a Flash FM, al Flash Matí. Vinga, va. Repassem el WhatsApp perquè avui us regalem entrades perquè aneu al Festival de Sitges, aquest Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, al qual, de nou, us hi convidem any rere any. És marca de la casa aquí a Flash FM. I, a més, el premi ve acompanyat d'una nit d'hotel per dues persones, Poca broma. El tema és que avui hem vist que és el Dia Internacional del Cafè. Per tant, volem preguntar-vos què esmorzeu cada dia per agafar forces vosaltres al matí. 628-06-05-13. Quin és el vostre esmorzar de cada dia? Aviam.
1: Hola, bon dia, flasheros.
0: Hola, què tal?
1: El meu esmorzar és un batut de plàtan.
0: Batut de plàtan.
1: Avena.
0: Avena.
1: Crema de cacauets.
0: Crema de cacauets.
2: Una nit d'hotel.
1: Oh. Nous.
0: A nous.
1: Ametlles.
0: Ametlles.
1: I un got de llet de soja.
0: Got de llet de soja.
1: Agafa forces per a tot el dia i per escoltar-vos a vosaltres també.
0: Ole!
1: A tots.
0: Un petonet, gràcies pel missatge. Està molt bé, està molt bé. Molt sana, tu, Molt bé.
3: Bon dia, Flash.
0: Hola.
3: Doncs jo els esmorzars els vaig canviant segons el dia, segons el temps que tinc, però no hi ha millor esmorzar que unes torradetes amb advocat
0: i
3: una miqueta de semillites.
0: Semillites.
3: Però quina el que gana, no pot faltar mai és el matcha latte.
0: Matcha latte.
3: Des que vaig anar a Japó, bueno, tinc una addicció increïble i el meu matcha latte fred, ice matcha latte.
0: Ice matcha latte.
3: Així que res, una abraçada molt forta.
0: Una abraçada, vale, tia, Ice matcha latte, tia, oi. Bueno, està molt bé, està molt bé. Molt de moda està això del matcha latte. Jo no l'he provat mai. Tampoc em queda gaire l'atenció, no sé per què. Però si tu m'ho recomanes, ho faré, Aquest és el tema, dir-nos què esmorzeu cada dia.
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Entrades en joc pel Festival de Sitges de Cinema, va.
4: Cada dia de 6 a 11. Fes saltar les lleganyes amb el Flash Matí. Mama.

aquesta cançó del Chris MJ. L'escolteu a Flash FM en aquest Flash matí del dijous, primer dia del mes d'octubre, i te pago el gym. Tenim molta música, només faltaria, eh? D'aquí, d'això en sabem una miqueta, eh? Sona Karol G, en aquest cas, per arribar a les 7 del matí amb el seu nou tema Baby Wow.

0: de pluja intensa a bona part del país. Protecció Civil demana seguir l'evolució de la previsió meteorològica i extremar les precaucions, especialment a les zones on descarreguin els xàfecs més intensos, i també recorda que cal evitar rieres, barrancs i altres punts baixos. I la justícia ha condemnat a 2 anys de presó i a 5 més de llibertat vigilada un home de 93 anys que va agredir sexualment una dona amb discapacitat. Va passar el 2022 a Juneda, a les Garrigues. El condemnat, però, no té antecedents i no haurà d'ingressar a cap centre penitenciari. Els esports. Nova golejada del Barça a la Champions i ja en porten 2 en 2 jornades. Ahir les blaugranes van passar per sobre de la Roma amb un contundent 0-6. Una victòria que els dona el liderat provisional de la Champions, ja que el Lió no ha passat de l'empat a 0 contra el Chelsea. També en futbol, el Barça està pendent que arribi avui Rafinha després de deixar la concentració al Brasil per una dema a la cuixa dreta. Un cop a Barcelona passarà més proves mèdiques.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.

0: quin temazo, eh? Així es comença el dia. Molt bé, Gemma Manzanero, què tal?
1: Què passa, Clor Ortega? Molt bon dia.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Vámonos, chau. Vinga, va,
1: escolta, que estem a l'octubre.
0: 1 d'octubre, bravo, molt bé. Vale.
1: Jo crec que la Maria Carell ja s'està començant a descongelar una micona.
0: Sí, però espera.
1: Una mica, una goteta de gel.
0: Hem de menjar panellets i castanyes encara.
1: Per això que encara està congeladíssima, però comença, saps què et vull dir?
0: Sí, bueno, molt bé. Ja arribarà, ja tindrem temps de cremar la Maria Carell, no literalment, sinó la seva cançó, eh?
1: Per bruja!
0: Home, no, tio. Bueno, 7 i 5 minuts, nova hora en marxa d'aquest programa del Flash Matí.
1: Sí.
0: De 6 a 11, com sempre, i d'aquest dijous 1 d'octubre. Més a prop d'un cap de setmana carregat també d'esdeveniments molt xulos.
1: Olé.
0: Per exemple, Andorra tindrà lloc aquest dissabte l'Oktoberfest de referència d'Andorra a la Terrassa del Debòs, al Tarter, i serà una jornada molt guapa, eh?

0: A partir de les 12 del migdia fins les 3 de la matinada, el tarder allò, ple de penya, segurament borratxa, perquè clar, tu vas fent birra sense parar.
1: Escolta,
0: i
1: aquesta és la idea, no?
0: I vas escalfant-te una miqueta perquè fa fresqueta allà una mica i tal, i bueno, escolta, el que hi ha, no?
1: Clar, clar.
0: Frankfurts, Bratwursts, gerres de cervesa i tal. I també festa, eh? Servidor Héctor Ortega, estaré punxant allà, doncs, a la tarda, una estoneta, a la terrassa del Debòs, al Tarter, vale? En aquest Oktoberfest a Andorra. Per si esteu a prop i us hi voleu, doncs, passar, allà estarem, vale?
1: Vale, fantàstic.
0: 100% recomanat. Escolta, repartim una mica de música, penso jo, no?
1: Som-hi, per això estem aquí, no?
0: Som-hi.
2: Flash Matí, la banda sonora oficial per sortir del llit amb una mica de dignitat.
3: Que evidentment això no era.
0: O no. Nova hora en marxa, Jay Wheeler o Marc Curs de Lejitos. La remescla, bon dia.
1: Bon dia.

gana, i així va titular el seu àlbum, Yo hago lo que me da la gana. En aquell, doncs, estava inclosa aquesta cançó, Yo perreo sola. L'escolteu a Flash FM, Flash Matí, d'aquest 1 d'octubre, dijous en marxa, arribant a un quart de vuit amb el BL No tiene sentido.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Héctor, si per aquesta promo m'he de fotre un cubell de sang pel damunt, jo passo.
3: Segur? Ni per fer un concurs fantàstic.
4: Aquest any el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya celebren els 50 anys de Carrie, de Brian De Palma.
5: I al Flash Matí regalem una nit per dues persones a l'hotel oficial del festival i dues entrades per veure la pel·li que vulguis.
6: Vols anar-hi? Doncs estigues molt atent al programa.
7: Flash FM, emissora col·laboradora del 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
8: La música electrònica que ha marcat una generació com mai l'has escoltada.
9: El 21 d'octubre arriba al Palau Sant Jordi de Barcelona Symphony. Una explosió de música dance amb orquestra en directe, DJs, vocalistes i un espectacle visual immersiu. Reviu grans himnes de Avicii, David Guetta, Daft Punk, Swedish House Mafia, Calvin Harris i molts més. Symphony, a Generation of Dance Music. Entrades a symphonytickets.com.
8: Flash FM, emissora col·laboradora.
10: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
11: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
12: Peugeot. Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
13: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
14: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hoteu més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
15: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
16: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Això seria tot des de centrar-se a trànsit.
17: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
18: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
19: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
18: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
20: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
0: Flash FM. Flash. Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash. Flash Matí.

0: Si me llamas, nos vamos para tu casa, ¿eh? Pero solo si me llamas. Nati Natasha, amb la Becky G. Això es diu Sin Pijama, Sin Pijama. Som al Flash matí, Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Ara ja que aquesta es vagi posant el pijama, perquè si no refredarà ja, eh?
1: Sí, ja comença la temporada de grips, de refredats.
0: Tota la raó del món.
1: Mare de Déu. És que sí, avui al metro tothom està estossegant i amb mocs i avançant. Mare de Déu.
0: Bueno, ja ho tenim aquí, això. Ja ho tenim aquí.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Va, escolta, 1 d'octubre avui, eh? Som al Flash Matí, ja sabeu, aquest programa que us desperta amb bona música, amb bon rotllo, perquè volem canviar una miqueta aquesta cara de son que portes, eh?
1: Sempre desperta.
0: Escolta, que tampoc ens et... Vull dir que és normal, saps? Que estem tots iguals, passa que aquí no ens veieu la cara.
1: Esteu guapíssims iguals, eh? Guapíssimes.
0: Només faltaria.
1: Sí.
0: Ara d'aquí poc parlarem amb el Jan Ponsa. Avui també s'ha de liar una miqueta meteorològicament parlant. Avui crec que la part del país que pringa és Terres de l'Ebre, al sud, i també part del Pirineu o Prepirineu. En tot cas, aquesta és la feina del Jan Ponsa. De seguida el tindrem per aquí amb nosaltres.
2: Cada dia de 6 a 11. Fes saltar les lleganyes amb el Flash Matí.
0: Abans, a 2:15, la Paula Montes amb l'informatiu. Preparadíssima ja, escalfant la veu. Està allà, passa que no la sentiu.
1: Mira-la.
0: I abans, Elena Rose, que és aquesta artistassa que ha col·laborat amb el Manuel Turizo. Vamos.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Comencem parlant de successos i de l'home de 47 anys que estava desaparegut des de dissabte, que va ser localitzat ahir sense vida a la zona de l'Aldosa de la Massana. Va ser cap a quarts de 4 de la tarda quan es va localitzar el cos. En el dispositiu de recerca hi van participar especialistes canins dels bombers i de policia, juntament amb altres efectius. Aparentment no s'han detectat indicis de criminalitat. Anem a altres temes. El govern i el sector de la importació i distribució de carburants han acordat d'aplicar des d'avui dijous noves rebaixes en els preus. En el cas del gasoil, la reducció serà de 15 cèntims per litre a l'octubre i de 8 cèntims al novembre. Per les gasolines, el descompte serà de 20 cèntims a l'octubre, 13 al novembre i 6 al desembre. Les quantitats acordades coincideixen amb les rebaixes aprovades per Espanya. En termes financers, Andorra va tancar ahir dimecres una emissió de 500 milions d'euros de deute públic sostenible als mercats internacionals. La demanda dels inversors ha arribat als 1.292 milions, 2,58 vegades l'import ofert, segons va explicar ahir mateix el ministre de Finances, Ramon Lladós. L'operació té un termini de 3 anys i un cupó del 3,8%. Els recursos no es destinaran a finançar nou dèficit, sinó a afrontar el venciment, al febrer de l'any que ve, dels 500 milions d'euros emesos al 2022. A Andorra la Vella, el cens electoral s'ha situat provisionalment en 9.236 persones amb dret a vot a 30 de setembre de 2026. L'actualització representa 65 electors més respecte al març. En comparació amb les eleccions comunals del desembre del 2023, la capital ha incorporat 452 electors, fet que suposa un increment del 5,1%. I la Massana posa en marxa avui mateix la 19a edició de les jornades de cuina de tardor dins de la Massana Fogons. Hi participen 21 establiments de la parròquia, 4 més que l'edició anterior. De l'1 d'octubre al 1 de novembre, els restaurants oferiran menús i plats especials vinculats als sabors de tardor, amb presència de productes locals, de proximitat i de temporada.
2: Amb la teva bici o patinet elèctric, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances et dona cobertura en els teus desplaçaments d'acord amb la normativa vigent.
3: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.
0: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

0: Chanel i l'Abraham Mateo, que de nou escolteu a Flash FM. Ara aquest flash matí d'avui, dijous 1 d'octubre. La Chanel, que no va quedar pas malament a Eurovisió, ara fa uns quants anys. I jo crec que ja no arribarem mai a quedar millor que ella. Sembla ser que aquest 2027, el proper any, tampoc es presentarà a Espanyita a Eurovisió.
1: Flash matí. Cafè a la mà, i aganyes els ulls i ritme el cos.
0: Va, i per ritme el d'aquest programa, evidentment, ara mateix passen 4 minuts de 2:15 de 8 i el lloro perquè aquesta és la nova cançó de Maluma i de Shakira.

0: Amb aquesta nova cançó que s'enganxa d'una manera impressionant, eh? Tito, Tito, Tito, Gemma Manzanero, què tal?
1: Va, Sector Ortega. Molt bé, molt bé. Amb aquesta cançó animadeta, doncs,
0: sí, no?
1: Fenomenal.
0: Aquesta la posen a la Isla de les Tentaciones.
1: Sí, sempre, per això se m'enganxa com una mala cosa.
0: És que és tremenda, eh? A veure, va, 2:15 de 8 ara mateix d'aquest dijous. Bon dia, Jan Ponsa.
2: Bon dia, Radio Caracol, què tal, com esteu?
1: Hola. Escolta,
0: tu què esmorzes al matí, Jan?
2: Doncs normalment una torrada amb pernil salat i un suc de taronja.
0: Ah, sí, eh?
2: Sí. Sí,
1: molt bé.
0: Aquesta és la pregunta que avui estem fent al WhatsApp. Què dius?
2: M'estic desenganxant del cafè.
0: Del cafè?
2: Sí, sí.
0: No fotis,
2: hosti. Estic intentant aixecar-me pels meus propis mitjans.
0: Detox, eh? El Jan està detox últimament.
1: Sí, eh?
0: A veure, va, ho estem preguntant a través del 628-06-0513. Quin és el vostre esmorzar de cada matí, vale? Tenim en joc entrades pel Festival de Sitges de Cinema. De seguida repassem respostes a través del WhatsApp del Flash Matí. Hem de parlar d'aquestes pluges d'avui, Jan.
2: Doncs sí, Déu-n'hi-do, una pel·lícula de ciència-ficció sembla avui la previsió meteorològica perquè és difícil d'interpretar i entendre, eh? Avui estem en una situació meteorològica força complicada, fa de mal dir exactament on plourà i quan, però intentarem resumir-ho una miqueta. A partir de mig matí ja podem tenir els primers ruixats a punts del prelitoral, també litoral de les comarques de Tarragona. Aquí pot ploure amb moltes ganes, atenció, i a partir del migdia aquestes pluges mouran sobretot a les comarques interiors, punts del Pirineu i el Prepirineu. Atenció, perquè el Prepirineu i nord de les comarques de Barcelona també pot ploure amb moltes ganes, eh? I atenció, perquè serà la nit on ja arrencarà un episodi bastant important de tempestes, sobretot al sud de les Terres de l'Ebre, on es pot acumular més de 200 litres en 24 hores si s'acaba produint, eh? Per tant, situació avui de pluges que poden ser localment molt intenses i poden caure pràcticament a qualsevol lloc, menys probables a les comarques de Girona, però atenció a les comarques de Barcelona i de Tarragona, sobretot, eh?
1: Vale. Agafeu
2: el paraigües per si de casos, us ho recomano.
0: Déu-n'hi-do com està el pati. Ja, en temperatures de la mateixa, aviam.
2: A Tírvia el Pallars subirà 11 graus, a Cunit 22, a Muntanyola 16 i a Montserrat 19 graus.
0: Molt bé, gràcies, tio. Fins ara!
1: Vinga, fins ara!
0: A veure, va, som al Flash Matí, ja ho sabeu, eh? Sona Marshmello, Manuel Turizo, El Merengue. Estoy cansado.

0: Aquest és l'Ugel, això es diu Moving to the Sun, l'acompanya Ultra Naté a les veus. Moving to the Sun. Ara mateix 7:45 exactes d'aquest dijous 1 d'octubre. Quina por!
1: Ai, ai, què passa, què passa?
0: Quina por, quina por! Amants del cinema de terror i fantàstic, esteu d'enhorabona.
1: Sí.
0: Aquest any, de nou, regalem entrades perquè aneu al Festival de Sitges.
1: Exacte.
0: El 59è Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
1: Olé.
0: A més, estan celebrant els 50 anys de la pel·li Carrie, de Brian De Palma, i us regalem una nit per dues persones a l'hotel oficial del festival.
1: Wow.
0: I entrades per veure una de les seves pel·lícules.
1: Si voleu participar, heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i avui volem saber què és el que esmorzeu per agafar energia pel matí.
0: Sí, senyora, hem vist que avui és el Dia Internacional del Cafè i
1: sí,
0: estem fent aquesta pregunta. Què esmorzeu cada matí per agafar forces?
2: Bon dia, Flash.
1: Dia.
2: Doncs mira, la meva esmorzada cada dia és un cafè sol
0: triple
2: i unes torrades amb pernil dolç.
0: Oh.
2: Vinga, macos. Adéu, adéu.
0: Molt bé, cafè triple, per si de cas.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per preparar-te per la jornada duríssima, molt bé. Hola.
3: Bon dia, Francesc.
1: Hola.
0: Què tal?
3: Esteu?
0: Bé, i tu?
3: Doncs el meu esmorzar és unes torradetes amb apocat, amb pernil, i depèn del dia, amb un ou ferrat.
0: Oh,
3: o, si no, amb un ou putxer.
0: Joli,
3: i un bon cafè, que això és l'energia del dia.
0: Sí, Vale. Això del ou, de l'ou ferrat o de l'ou putxer, és molt de brunch, no?
1: Això és molt d'anglès.
0: És molt internacional,
1: sí,
0: no?
1: Sí, totalment, però té molt bona pinta.
0: És el ou benedictí, aquell, no?
1: No, no sé, no domino tant d'ous, ja es veu que tu sí, però...
0: Bueno,
1: a mi no em treguis de l'ou ferrat, de l'ou cuit... De
0: i dels ous peluts. No,
1: I dels ous a la meva barbeta.
0: Vale.
1: Héctor, m'has incitat.
0: No. Sí, home, sempre és culpa meva, tio, veritat.
4: Bon dia, Flash.
1: Hola.
4: Doncs mira, el meu esmorzar de cada matí és un cafè amb llet ben gran,
1: sí,
4: XXL, i un got d'aigua. I després, a mig matí o així, sí que em menjo un mini de fuet o un... alguna cosa. Però de primeres, cafè, a tope.
0: Molt bé.
4: Bon dia.
0: Bon dia, gràcies pel missatge. Bon profit a tothom,
5: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Aquest és el WhatsApp. Què esmorzeu vosaltres al matí? Sortegem entrades pel Festival de Sitges. Com és habitual, el Flash Matí, això ja és marca de la casa,
1: Sí, tant.
0: Amb nit d'hotel. Hi ha qui esmorza cafè amb ron.
1: Ui, ja són ganes,
0: Hi ha qui ho fa, Aquesta és la cançó de Clan. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: D'Inés a Barcelona, al carrer Balmes 232, patrocina el trànsit.
2: Repassem l'estat de les carreteres. Ferran Aràndiga, des del RAC, bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous destacant que hem tingut a primera hora del matí dos accidents al vessant Llobregat a la A2. Un ha estat a l'altura de Cornellà en direcció Lleida, que a hores d'ara continua tallant dos carrils de circulació, tot i que provoca doncs un quilòmetre i mig de cues. Però l'altre accident, com dèiem, també a la A2, ha estat a l'altura de Sant Joan d'Espí, que en direcció Barcelona doncs talla un carril de circulació i provoca, però, fins a 7 quilòmetres d'aturades tant a la A2 com també a la B23. Per altra banda, destaquem un nou accident de tot just fa uns minuts a la C58 a l'altura de Ripollet, que en direcció Barcelona doncs també talla un carril de circulació provocant un quilòmetre de cues. Un nou accident també, en aquest cas seria el quart, ha estat a la C25 entre Gurb i Folgueroles, que en direcció Lleida doncs també talla un carril de circulació, i també hem de comptar amb un vehicle avariat a la mateixa A2, però a Castellnou de Seana, que en direcció Barcelona doncs també talla un carril i provoca un quilòmetre de lentitud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Gràcies.
1: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
4: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
5: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
6: I supem a les millors taules del món.
7: En aquesta terra protegim i acollim.
8: Fem barri i fem pinya.
9: I fem i no deixem de fer.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
14: 5, 6, 7, 8, valorado.
15: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
14: en España.
15: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
16: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions al dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
18: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.net.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
19: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
20: Frankfurts, bratwurst, menjar típic alemany, gerres de cervesa de mig litre i d'un litre. Però això no és Múnich, això és el Tarter. Aquest dissabte 3 d'octubre torna l'Oktoberfest de la Terrassa de Bosch. Concursos de cervesa, jocs, música i una festa on brindem plegats.
2: Hola, sóc l'Héctor Ortega de Flash FM i ens veiem aquest dissabte a l'Oktoberfest de referència d'Andorra a la Terrassa del de Bosch al Tarter. Porta els amics i que comenci la festa.
20: Ei, què és aquest dissabte 3 d'octubre? A partir de les 12 del migdia i fins a les 3 de la matinada, el Tarter.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
21: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
22: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
21: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash Matí.

0: temazo, ¿eh? Temazo. La sopa de cabra. Mítics, en aquest cas amb la Su i amb el Mon DJ fent aquesta versió més nova, més renovada, recent del Camins, somnis i promeses.
1: Pots despertar-te així i anar tot el dia a dormir.
2: O pots despertar-te amb el Flash Matí. Cada dia de 6 a 11, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
3: Bon dia, Flash!
4: Bon dia, Gemma! Bon dia, Héctor! Bon dia! Tothom amunt!
5: Al Flash Matí et donem més energia que un cafè amb benzina.
6: Escolta Flash Matí cada dia de 6 a 11 a Flash FM.
0: Repassem l'actualitat, vinga!
7: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
8: Bon dia, són les 8. Avui entren en vigor una sèrie de canvis en el Reglament General de la Circulació. L'objectiu de la DGT és protegir les persones més vulnerables en els desplaçaments per carrers i carreteres. Les més destacades són la prohibició d'anar amb moto, amb sandàlies, l'ús obligatori de guants en vies interurbanes i que l'edat mínima per fer servir els patinets elèctrics sigui de 15 anys. També serà obligatori fer servir casc i armilla reflectant quan hi hagi poca visibilitat. D'altra banda, dos dies després de l'últim episodi de pluges torrencials a Catalunya, Protecció Civil ha tornat a activar l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió per avui de pluja intensa a bona part del país. Protecció Civil

0: està per sobre de la Roma amb un contundent 0-6. Una victòria que els dona el liderat provisional de la Champions, ja que el Lió no ha passat de l'empat a 0 contra el Chelsea. També en futbol, el Barça està pendent que arribi avui Rafinha, després de deixar la concentració al Brasil per un edema a la cuixa dreta. Un cop a Barcelona passarà més proves mèdiques.
1: Escoltes el Megacrack de la setmana.

0: Es diu Aire, la cançó del Luchito, el Lucho RK. Per segona setmana consecutiva, Me tienes sin aire. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Que maca és aquesta cançó.
0: És el megacrack de la setmana, Flash FM. Són ara mateix les 8:04. Bravo, si heu aconseguit llevar-vos...
1: Sí, ja és molt.
0: ...a temps i sortir de casa a temps.
1: Ja, molt bé, ja sí, va.
0: M'he quedat en bucle, m'he quedat en bucle.
1: Ànims!
0: 1 d'octubre, vinga, va, això continua. Nova hora en marxa d'aquest programa, Flash Matí a Flash FM, amb el Ryan Castro, amb el Capo, yeah, i la Villa. Uepa!

0: A Mimi, la Lola Índigo i el Quevedo, el tonto. Quevedo no és el tonto, eh? Bueno, jo crec que no, eh?
1: No, no el coneixem.
0: Exacte, aquest és el tema. Som al Flash Matí, 8 i 9 minuts, exactament. Avui estem parlant d'esmorzars. Volem saber què esmorzeu vosaltres, sí, perquè estem regalant entrades perquè aneu al Festival de Cinema de Sitges.
1: Exacte, envieu un WhatsApp al 628-06-0513, digueu-nos això que heu esmorzat i heu d'enviar-nos també un esmorzar a la ràdio, vale?
0: Si t'imagines.
2: Bon dia, Flash! Bon dia, Héctor, bon dia, Gemma.
0: Oh, quina energia, tia!
2: Jo per esmorzar sempre em faig com una galleda de cafè amb llet d'avena, perquè m'encanta, i faig com un litre per beure al matí.
0: Triple XL.
2: I després, com tinc el gluten, pues mira, algo sense gluten, unes torrades sense gluten, o unes unes galetes.
0: Sí, galletetes.
2: Sí. Bueno, a veure si tinc sort, que vagi molt bé. Bon dia a tots.
0: Bon dia, gràcies pel missatge. Hosti, quina energia. M'agrada, m'agrada. Hola.
3: Bon dia, Flash.
1: Bon dia.
3: Pots mirar sobre els esmorzars. Jo vaig una mica d'extrem a extrem. O un cafè sol i un bitxí, o si més no, no pot faltar un cop a la setmana o dos, una gauta de vedella.
0: Què dius, tio? No. És broma, no?
1: No m'ho crec.
0: Jo crec que aquí ens ha estimat una mica, però si és veritat, si fos veritat, ole tu, eh?
1: Volem fotografia.
0: Sí, exacte, proves, per favor, una altra. Hola, bon dia.
4: Hola, Flash, bon dia.
1: Hola.
0: Què tal?
4: Doncs a mi, com m'espera una jornada llarga a l'hospital, esmorzo un cafè amb llet, un suc de taronja i a la mitja horeta, una hora, un mini de bacon amb formatge.
0: Oh.
4: Que tingueu un molt bon dia. Oh. Adéu.
1: Adéu.
0: Adéu, quina gana.
5: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Va, digueu-nos què esmorzeu vosaltres de bon matí. Com agafeu energia? Estem regalant entrades perquè aneu al Festival de Sitges. 628-06-0513. Sona el Baifo, el Chiquillo, el Quevedo amb l'Elvis Crespo, la Graciosa.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí un inici brutal.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
2: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
3: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra amb els 15 milions al dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
2: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
5: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
6: Estàs conegut? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
7: Peugeot.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
8: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
9: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa sota el trànsit, des d'aquest trànsit dens, a la Catalana 1, avinguda Salou, en dos sentits de la marxa, a causa d'un accident. També tenim trànsit dens a la Catalana 4, entrada a la Massana en sentit sud. I això és tot de moment, és el centre nacional del trànsit.
10: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: El que vols escoltar sona a Flash FM.
11: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
12: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
13: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
12: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, Andorra la Vella.
14: Torna l'Octoberfest d'Anyós Parc.
15: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
14: Els dimecres, after work amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
15: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
14: Octoberfest a Anyós Parc, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
8: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Flash Matí.

0: de la Lola Índigo i l'RVFV pel tema de Soul King. L'escolteu a Flash FM. On si no, Flash Matí, Gemma Manzanero, què tal?
1: Entra l'Oteca, molt bon dia.
0: Vámonos, dijous 1 d'octubre, enlloro amb les pluges d'avui, eh? Ara d'aquí una estoneta convidem el Xan Ponsa perquè ens posi el dia d'on ha de caure aigüeta.
2: Si encara portes la marca del coixí a la cara, escolta el Flash Matí i espavila.
0: Bueno, d'on ha de caure aigüeta o està caient aigüeta. Això ja ell ens ho explica. Això és cosa seva. Nosaltres sabem de música, de ritme, i és per això que arribarem a 9:15 al Flash Matí amb A-I-E-M i això que es diu Te vi perreando.

0: てください。
1: Flash FM, Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. Comencem parlant de successos i de l'home de 47 anys que estava desaparegut des de dissabte, que va ser localitzat ahir sense vida a la zona de l'Aldosa de la Massana. Va ser cap a quarts de 4 de la tarda quan es va localitzar el cos. En el dispositiu de recerca hi van participar especialistes canins dels bombers i de policia juntament amb altres efectius. Aparentment no s'han detectat indicis de criminalitat. Anem a altres temes. El govern i el sector de la importació i distribució de carburants han acordat d'aplicar des d'avui dijous noves rebaixes en els preus. En el cas del gasoil, la reducció serà de 15 cèntims per litre a l'octubre i de 8 cèntims al novembre. Per les gasolines, el descompte serà de 20 cèntims a l'octubre, 13 al novembre i 6 al desembre. Les quantitats acordades coincideixen amb les rebaixes aprovades per Espanya. En termes financers, Andorra va tancar ahir dimecres una emissió de 500 milions d'euros de deute públic sostenible als mercats internacionals. La demanda dels inversors ha arribat als 1.292 milions, 2,58 vegades l'import ofert, segons va explicar ahir mateix el ministre de Finances, Ramon Lladós. L'operació té un termini de 3 anys i un cupó del 3,8%. Els recursos no es destinaran a finançar nou dèficit, sinó a afrontar el venciment, al febrer de l'any que ve, dels 500 milions d'euros emesos al 2022. A Andorra la Vella, el cens electoral s'ha situat provisionalment en 9.236 persones amb dret a vot a 30 de setembre de 2026. L'actualització representa 65 electors més respecte al març. En comparació amb les eleccions comunals del desembre del 2023, la capital ha incorporat 452 electors, fet que suposa un increment del 5,1%. I la Massana posa en marxa avui mateix la 19a edició de les jornades de cuina de tardor dins de la Massana Fogons. Hi participen 21 establiments de la parròquia, 4 més que en l'edició anterior. De l'1 d'octubre al 1 de novembre, els restaurants oferiran menús i plats especials vinculats als sabors de tardor, amb presència de productes locals, de proximitat i de temporada.

0: assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix la cartera més àmplia d'assegurances PIME per petits i mitjans empresaris.
1: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
2: Andorra. Flash FM 93.8.

Aquesta és una que segur que faran sonar els del Flash Urban aquest proper dissabte, perquè faran el programa en directe des de Martorell. Que ho sapigueu, a la Casa de Cultura de Martorell aquest dissabte per les festes del Roser. El Flash Urban estarà en directe des de les 10 de la nit i després la festa continuarà al pàrquing del Vapor amb el Sergi Domena. Tot això passarà aquest proper dissabte, perquè us ho marqueu al calendari, vale? Som al Flash Matí, així engeguem aquesta nova jornada, dijous 1 d'octubre. Passen 5 minuts ara mateix de 2:15 de 9 i això continua.

0: Aquest és el Mike Towers, això es diu una de més a Flash FM, al Flash Matí. Què tal, com esteu? Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Vinga, va, 2:15 de 9.
2: Condis, el súper que creix amb el barri des de fa 65 anys, patrocina el temps.
0: És el moment de parlar del temps de cara a aquest 1 d'octubre, perquè la cosa està interessant. Jean Ponsa, bon dia.
3: Bon dia, la cosa està...
0: Uah, així està, eh?
3: Està tempestuosa, la cosa, eh? Déu-n'hi-do!
0: Hora de ploure avui, aviam!
3: Doncs avui ens espera un dia bastant mogut, meteorològicament parlant, ruleta russa pel que fa a les tempestes. A partir del migdia ja podem tenir els primers ruixats i tempestes a punts del prelitoral de Barcelona, el litoral de Tarragona, també. A la tarda sembla ser que aquestes tempestes es poden moure també punts de les comarques interiors, punts del Pirineu, el Prepirineu. Atenció, també el Prepirineu, poden ser molt intenses allà, Héctor i Gemma.
0: Molt bé.
3: I de cara a la nit sembla ser que començaria un important episodi de precipitacions intenses amb molts trons, concretament al sud de les Terres de l'Ebre. Aquí es podrien arribar a acumular més de 150 litres en 24 hores.
0: Déu-n'hi-do.
3: Veurem on s'acaba posant aquesta tempesta, si dins de Catalunya o al nord de la Comunitat Valenciana, però vaja... Molta pluja que pot arribar a caure en aquest sector d'aquí, per tant, agafeu el paraigües o directament la barca. I si em permets una recomanació, si no viviu a les comarques de Girona, agafeu el paraigües, perquè pot ploure qualsevol moment del dia.
0: A qualsevol del dia, excepte Girona, eh?
1: Vale.
3: Les comarques de Girona és on menys probable, sí.
0: Molt bé. Repassem temperatures d'ara mateix, Jan.
3: Ara mateix a Linyà, a l'Urgell tenim 13 graus, a Barcelona 22, a Perafita, al Lluçanès 16, i a Malgrat de Mar, al Maresme, 21 graus i
0: més. Gràcies, Jan. Va, fins ara.
1: Fins ara.
4: A Condis sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
0: Si esteu a la carretera, gràcies per triar-nos per fer aquests primers quilòmetres del dia amb nosaltres. Som al Flash Matí. I això continua, en aquest cas, amb el Mora i amb el C. Tangana. Col·laboració de luxe, anomenada Droga. Bon dia.

0: temazo del Luis Fonsi, el mateix del Despacito, amb Demi Lovato, en aquest cas a Flash FM, Flash Matí, Échame la culpa. 9:15. Plourà, Gemma, plourà més encara.
1: Sí, igualment, estic aprofitant que ja plou.
0: Ja. La culpa és teva. Hem de parlar de buscounxollo.com, va.
1: Doncs sí, la web de viatges amb el millor preu garantit. No trobaràs preus més baixos a cap lloc. Amb un munt de destins nacionals i internacionals, tant si vols anar al costat de casa com si vols anar molt lluny. Viatge amb el preu més baix en qualsevol moment de l'any a buscounxollo.com. És molt fàcil, molt intuïtiu, té moltíssimes opinions, doncs perquè pugueu comparar una miqueta, eh? Xollos per tots els gustos a buscounxollo.com. És l'aplicació de viatges i vacances amb més de 3 milions de descàrregues, que no se t'escapi.
0: A veure, Menorca, pel pont d'octubre, des de només 53 euros per persona.
1: Sí.
0: Doncs sí, efectivament, així és, eh?
1: Sí.
0: Aquesta setmana a buscounxollo.com tenen un xollo dels bons. Marxem fins a Arenal d'en Castell, a Menorca, per allotjar-nos al Blue Sea Marina Park.
1: Olé.
0: Un hotel que és de 4 estrelles, perfecte per anar-hi, per exemple, amb família, parella, amb amics. I atenció, perquè l'hotel és al costat de la platja, al costadet de la platja, envoltat de natura, i té un parc aquàtic amb tobogans. Per tant, si viatgeu amb nens, aquí teniu diversió assegurada, eh?
1: I què és el millor? Doncs mira, que podeu reservar dues nits pel pont d'octubre des de només 53 euros per persona.
0: Correcte.
1: I escollir com voleu muntar-vos el viatge, eh? Si voleu només allotjament, amb esmorzar, mitja pensió o tot inclòs. I encara hi ha més facilitats, eh? Perquè si no us voleu complicar amb el transport, buscounxollo us dona l'opció d'afegir la mateixa reserva al ferri d'anada i tornada des de Barcelona.
0: Vinga.
1: I si preferiu arribar a Menorca pel vostre compte, que està bé també, també podeu reservar només l'hotel. Això que ja ho sabeu, eh? Menorca, dues nits, hotel de 4 estrelles des de només 53 euros la nit.
2: I fins aquí l'espai de buscounxollo.com al Flash Matí. Recorda que trobaràs escapades i viatges per tots els gustos, opinions d'altres viatgers i preus molt baixos amb el millor preu garantit. Busca el destí, fes la maleta i comença a escapar-te. Buscounxollo.com, l'app de viatges i vacances amb més de 3 milions de descàrregues.
0: Sona Quevedo, sona El Golpito.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Héctor, si per aquesta promo m'he de fotre un cubell de sang pel damunt, jo passo.
2: Segur? Ni per fer un concurs fantàstic.
3: Aquest any el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya celebren els 50 anys de Carri, de Brian De Palma.
2: I al Flash Matí regalem una nit per dues persones a l'hotel oficial del festival i dues entrades per veure la pel·li que vulguis.
4: Vols anar-hi? Doncs estigues molt atent al programa.
3: Flash FM, emissora col·laboradora del 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
5: 200 grams de carn picada, una culleradeta de sal i un pessic de sucre. La recepta del sofregit dels diumenges te la saps de memòria. Però saps també que les empreses tenen un termini per respondre a les reclamacions i si no ho fan, pots anar a l'oficina de consum del teu municipi? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les receptes de tota la vida. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
7: Atención a este temazo de línia directa. Directo al número 1.
8: Valorado.
7: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
9: El éxito está asegurado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Iaia, he reservat entrades per a no veure juntes una exposició demà.
11: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
10: Iaia, no dius pas podem tot?
11: Sí, que puc, sí, sí que puc.
12: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges.
13: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
14: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank. Tens un banc.
15: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
16: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
17: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
16: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash Matí.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. Avui entra en vigor una sèrie de canvis en el Reglament General de la Circulació. L'objectiu de la DGT és protegir les persones més vulnerables en els desplaçaments per carrers i carreteres. Les més destacades són la prohibició d'anar amb moto, amb sandàlies, l'ús obligatori de guants en vies interurbanes i que l'edat mínima per fer servir els patinets elèctrics sigui de 15 anys, entre altres. També serà obligatori fer servir casc i armilla reflectant quan hi hagi poca visibilitat. D'altra banda, dos dies després de l'últim episodi de pluges torrencials a Catalunya, Protecció Civil ha tornat a activar l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió per avui de pluja intensa a bona part del país. Protecció Civil demana seguir l'evolució de la previsió meteorològica i extremar les precaucions, especialment a les zones on descarreguin els xàfecs més intensos. També recorda que cal evitar rieres, barrancs i altres punts baixos. I la justícia ha condemnat a 2 anys de presó i a 5 més de llibertat vigilada a un home de 93 anys que va agredir sexualment una dona amb discapacitat. Va passar el 2022 a Juneda, a les Garrigues, i el condemnat, però, no té antecedents i no haurà d'ingressar a cap centre penitenciari. Els esports. Nova golejada del Barça a la Champions i ja en porten 2 en 2 jornades. Ahir les blaugranes van passar per sobre de la Roma amb un contundent 0-6, una victòria que els dona el liderat provisional de la Champions, ja que

0: Al llarg d'aquesta setmana és el número 1 de Flash FM, Another, amb això que es diu Talk to You. Pam, pam, pam, pam, s'enganxa com una mala cosa, ens encanta. Sí. Eva Manzanero, sí. Què tal?
1: Hola, Héctor, com estàs? Molt bé, jo a tope.
0: Molt bé, així m'agrada. A tope hem d'estar tots i totes en aquest matí de dijous, 1 d'octubre.
1: Sí.
0: Precaució a les carreteres, si allà on esteu ubicats el mapa està plovent o està a punt de ploure, eh?
1: Sí, amb paraigua sempre.
0: Avui s'ha de liar una miqueta també meteorològicament parlant, una miqueta.
1: No passa res, ho portarem bé.
0: Escolta, tenim un titular que jo crec que us molarà molt, eh?
1: Doncs sí, perquè, atenció, si no us cau bé el vostre jefe o la vostra jefa, que sapigueu que criticar-lo amb els vostres companys de feina
0: sí?
1: És bo, és saludable i és productiu.
0: Doncs feu, va!
1: Jo crec que tothom ho fa, no sé què... Qui té un bon jefe? Un superbon jefe? Bueno, escolta, primer de tot, o sigui, parlar... Per què et pot beneficiar tu parlar malament del teu jefe amb els teus companys?
0: Aviam.
1: Doncs perquè crees com una xarxa de solidaritat, com una... Tu saps allò de mal de uno, bien de... No em surt ara el dit, però mal de uno... Bien de tontos.
0: No et surt el dit. No tens el dit ficat. Si no
1: ja sabeu què vull dir, que si no ets tu l'únic que està malament i et queixes amb un company, és com que crees cohesió,
0: ja.
1: Crees unitat i a part fas que els altres sentin empatia per tu i t'ajudin a les tasques perquè saben que estàs potser putejat pel teu jefe.
0: Ja.
1: Saps?
0: No és tòxic, no? Podríem dir, si és rajada al jefe, no és tòxic, no?
1: No, clar que no, però escolta, això
0: si
1: no
0: és un company, si és tòxic, cuidao.
1: Sí, no, exacte. Moving amb els companys, no. Però això no ho dic jo, això és un estudi que s'ha fet de veritat, així que ja coses que ho respatllen, d'acord?
0: Sí.
1: Vols que digui qui ho ha estudiat?
0: No, sí.
1: El Journal of Business Ethics.
0: De tota la vida,
1: moltes
0: molt simpàtics.
1: Moltes setmanes
0: aquests.
1: Han entrevistat a treballadors que han vist que parlaven malament del seu jefe a la feina.
0: Vale, vale.
1: Tu què, ho fas o no ho fas?
0: Jo sí, tant que sí, tu també.
1: Ah, sí, jo mai ho he fet
0: això. Va, fantasma. Flash matí, també a la mà, si aganyes els ulls, i ritme el cos. Una miqueta més de ritme sí que ens fa falta avui, eh?
1: Sí.

0: Aquest parell són el José de Rico i el Henry Méndez, que van crear un himne del reggaeton. D'alguna manera, l'any 2012, és aquest Noche de Estrellas. Quantes vegades l'heu ballat, aquesta, eh? Moltes, espero, eh?
1: Hi ha dues maneres de començar el dia. Malament o amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero.
0: Vamos.
1: Flash Matí.
0: Espero que hagueu escollit la segona, eh? Començar el dia amb nosaltres, amb el Flash Matí, un quart de 10 ara mateix, vale?
2: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.
0: Ara mateix, un quart de 10 del dijous. Estem a 1 d'octubre, per si algú no s'havia ubicat. Ja estem a l'octubre, sí. Ha de ploure en alguns punts, especialment del sud del país, que ho sapigueu també. I nosaltres li posarem el ritme necessari per millorar-lo, aquest nou dia, aquesta nova jornada amb el Bobaixo ara mateix. Aquesta es diu Malatí.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
2: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
3: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
0: El dia 3 d'octubre, a la festa del Roser de Martorell, Flash FM muntarem un bon merder.

0: portar-nos bé, o no?
1: No us perdeu aquest parquineo radiofònic. Els 20 primers en arribar tenen premi assegurat.
2: Tranqui, jo perreo.
1: Doncs sí, perquè després del Flash Urban, Sergi Domena, Miquel González i Tomàs Poal portaran la festa Flash FM oberta a tothom. De 2 a 5 de la matinada, al pàrquing del Vapor, viu la festa del Roser de Martorell amb Flash FM.
3: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
4: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
5: Héctor, si per aquesta promo m'he de fotre un cubell de sang pel damunt, jo passo.
6: Segur? Ni per fer un concurs fantàstic.
7: Aquest any el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya celebren els 50 anys de Cardi, de Brian De Palma.
8: I al Flash Matí regalem una nit per dues persones a l'hotel oficial del festival i dues entrades per veure la pel·li que vulguis.
9: Vols anar-hi? Doncs estigues molt atent al programa.
7: Flash FM, emissora col·laboradora del 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
10: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
11: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa sota el trànsit, és aquest trànsit dens a la carretera 1, avinguda Salou, en dos sentits de la marxa, a causa d'un accident. També destaquem trànsit dens a l'avinguda Tarragona, en sentit sud. Això és tot de moment des del Centre Internacional del Trànsit.
12: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: El poder del ritme.
13: Flash FM. 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
14: Frankfurts, bratwurst, menjar típic alemany, gerres de cervesa de mig litre i d'un litre. Però això no és Múnich. Això és el Tarter. Aquest dissabte 3 d'octubre torna l'Oktoberfest de la Terrassa de Bos. Concursos de cervesa, jocs, música i una festa on brindem plegats.
15: Hola, sóc l'Héctor Ortega de Flash FM i ens veiem aquest dissabte a l'Oktoberfest de referència d'Andorra a la Terrassa del de Bos al Tarter. Porta els amics i que comenci la festa.
14: Ei, què és aquest dissabte 3 d'octubre? A partir de les 12 del migdia i fins a les 3 de la matinada, al Tarter.
16: Flash FM. Flash.
1: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.
16: Flash.
1: Flash Matí.

0: Gemma Manzanero, què passa?
1: Molt bon dia, Cor Ortega.
0: Bon dia, va, són ara mateix les 9 i 25 minuts d'aquest 1 d'octubre. Sàpigueu que aquest dissabte estarem a la Festa Major de Cambrils de Muntanya, al Solsonès. Ho sapigueu, per si algú té ganes de festeta. Aquest dissabte, d'aquí un parell de dies, estarem allà al pavelló municipal a partir de 3:45 de la matinada.
1: Bravíssim.
0: Per tancar la nit com Déu mana, al pavelló de Cambrils dels Pirineus, Solsonès. Vale. Festa Flash FM, amb qui us parla l'Elector Ortega.
1: Què?
0: No sé ni parlar.
1: La, la, la.
0: Lelo, lelo. Però va, què, Gemma? 1 d'octubre, què passa avui?
1: Doncs passen moltes coses. Per exemple, ja hem comentat que és el Dia Internacional del Cafè.
0: Cafè con ron.
1: Cafè con ron.
0: O sense ron.
1: De les persones d'edat, o sigui, de les persones que van a l'Imserso, d'acord? Pels iaietos o les iaietes.
0: Tu, quina bona vida,
1: Sí, s'ho han currat,
0: home,
1: també t'ho dic. S'ho mereixen, ells també ho han fet. Dia Internacional de la Música, un dia molt maco, també, escolta. Dia, bueno, i els altres ja són una miqueta així, del vegan, del vegetarianisme, de la urticària.
0: També, va, escolta. Tot té dies, no?
1: De la hepatitis C.
0: Vale, vale.
1: Ja, els altres són enfermetats que no, que no...
0: Ah, vale, vale, vale. O sigui, el més important és que és el dia, jo què sé...
1: Del cafè.
0: Del cafè.
1: Que per això preguntem avui al concurs, que ens digueu què esmorzeu pel matí i si beveu cafè o no beveu cafè. El 628-06-0513.
0: Va, què esmorzeu vosaltres de bon matí? De seguida repassem missatges.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Sapigueu que a canvi entreu al sorteig d'entrades dobles per veure alguna de les pel·lis del Festival de Sitges,
1: Sí.
0: El Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, amb nit d'hotel inclosa dins el premi.
1: Fantàstic.
0: Tu què esmorzes?
1: Jo esmorzo de tot, peres, plàtanos, palitos...
0: Collons.
1: Les peres...
0: Però tu no beus cafè,
1: No, no, perquè no puc, tinc gastritis.
0: Veritats!
1: Crònica!
0: Hosti, cadascú aquí amb la seva merda,
1: Ostres, estem fatal.
0: Literalment,
1: Sí, sí.
0: A veure, va, per arribar a 2:15, el Flash Matí Batguial, amb el Chencho Corleone. Això és Choque.

0: A jubilamostucoche.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucoche.com patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. Comencem parlant de successos i de l'home de 47 anys que estava desaparegut des de dissabte, que va ser localitzat ahir sense vida a la zona de l'Aldosa de la Massana. Va ser cap a quarts de 4 de la tarda quan es va localitzar el cos. En el dispositiu de recerca hi van participar especialistes canins dels bombers i de policia, juntament amb altres efectius. Aparentment no s'han detectat indicis de criminalitat. Anem a altres temes. El govern i el sector de la importació i distribució de carburants han acordat aplicar des d'avui dijous noves rebaixes en els preus. En el cas del gasoil, la reducció serà de 15 cèntims per litre a l'octubre i de 8 cèntims al novembre. Per les gasolines, el descompte serà de 20 cèntims a l'octubre, 13 al novembre i 6 al desembre. Les quantitats acordades coincideixen amb les rebaixes aprovades per Espanya. En termes financers, Andorra va tancar ahir dimecres una emissió de 500 milions d'euros de deute públic sostenible als mercats internacionals. La demanda dels inversors ha arribat als 1.292 milions, 2,58 vegades l'import ofert, segons va explicar ahir mateix el ministre de Finances, Ramon Lladós. L'operació té un termini de 3 anys i un cupó del 3,8%. Els recursos no es destinaran a finançar nou dèficit, sinó a afrontar el venciment, al febrer de l'any que ve, dels 500 milions d'euros emesos al 2022. A Andorra la Vella, el cens electoral s'ha situat provisionalment en 9.236 persones amb dret a vot a 30 de setembre de 2026. L'actualització representa 65 electors més respecte al març. En comparació amb les eleccions comunals del desembre del 2023, la capital ha incorporat 452 electors, fet que suposa un increment del 5,1%. I la Massana posa en marxa avui mateix la 19a edició de les jornades de cuina de tardor dins de la Massana Fogons. Hi participen 21 establiments de la parròquia, 4 més que l'edició anterior. De l'1 d'octubre al 1 de novembre, els restaurants oferiran menús i plats especials vinculats als sabors de tardor, amb presència de productes locals, de proximitat i de temporada.
3: Amb la teva bici o patinet elèctric, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances et dona cobertura en els teus desplaçaments d'acord amb la normativa vigent.
4: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al 890 300.

Es diu Si antes te hubiera conocido, la cançó de la Karol G, que ha fet moltíssimes voltes al calendari ja, i cada cop que sona diu allò de comenzó el verano, comienza el verano. Ja el tenim de tornada a l'estiu, però... Aquesta cançó, això sí, no podia faltar avui per engegar els motors d'aquest dijous. Estem a 1 d'octubre, escolteu Flash FM. Escolteu el Flash Matí, va, de 6 a 11, com cada dia, per animar una miqueta, per espavilar el personal, allà on sigueu, al mapa, al territori. Esto dice así, això continua.

0: Latini i l'altre, l'Ulisses Bueno. No el malo, el bueno, eh?
1: Està aquí sempre amb els bons.
0: Deu haver-hi dos Ulisses o alguna cosa així.
1: No
0: aquests
1: tinc ni idea.
0: Pianos èpics per tancar el que seria aquesta cançó. Dos amantes.
1: Oh.
0: Nadie los podrá separar. Profunda la lletra, eh? Molt profunda.
1: Sí, sí, molt maca.
0: Bon, Latini, que vam parlar, no? Que no està rebent cap dels seus calés, perquè els queda el pare.
1: Exacte.
0: Tu creus?
1: Això és un bon follon, eh?
0: És una miqueta Britney Spears, no,
1: és
0: això?
1: És que pots ser molt feliç, però tenir un pare així t'amarga la vida, eh?
0: Bueno, i que vas fent allà concerts pensant que t'estàs guanyant la vida i llavors penses, o sigui, t'adones que no, eh?
1: Totalment, això és horrible. Fatal. Déu-hi-ho.
0: A veure, va 2:15 de 10 ara mateix d'aquest dijous 1 d'octubre. Bon dia, Jan Ponsa.
2: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hosti, la tempesta la tenim aquí,
2: ja,
0: eh?
2: Ja trona, eh?
1: Ja
2: trona.
0: Ha de ploure avui, no?
2: Home, i tant, si ha de ploure. De fet, ara mateix ja comencem a tenir els primers ruixats a punts de les comarques de Tarragona. Avui serà un dia d'aquests que agraden els que ens agrada la meteorologia, eh? Uf. Molts llams i trons avui, eh?
0: La cara de plaer del Jan és tremenda,
2: sí, m'encanta, m'encanta. Ja. És que jo dormo amb sons de pluja, per cert. És molt friqui per part meva.
0: Sí,
2: però bueno, avui ens espera un dia molt mogut. No puc assegurar-vos a quina hora plourà cada lloc, perquè la situació és super incerta, però des de les 10-11 del matí ja podem tenir ruixats a punts del prelitoral, sobretot al litoral de Tarragona també. Podem tenir fortes tempestes a punts de la Catalunya Central i el Pirineu s'assumaran a partir de la tarda. I atenció, perquè de cara al vespre i a la nit, sobretot, podem tenir importants tempestes al sud de les Terres de l'Ebre. Estem parlant de tempestes que podrien deixar més de 150 litres en 24 hores. Per tant, llamps i trons, moltes tempestes que podem tenir avui, molta incertesa en la previsió meteorològica. La meva recomanació davant del panorama subtropical que tenim, agafeu el paraigües i, si esteu al sud, infleu la barca.
0: Vinga, molt bé. Repassem temperatures d'ara mateix, Jan.
2: Ara mateix a Castell d'Aro, al Baix Empordà, 22 graus, a Constantí, al Tarragonès, 20 graus, als Almús, al Segrià, 17 graus, i a Banyoles, la capital del Pla de l'Estany, 19 graus.
0: Escolta, han activat alguna alarma d'aquestes del És Alert?
2: De moment encara no.
0: No, eh?
2: Activem la primera?
0: No, no.
1: No, sisplau.
0: Nosaltres no fem aquestes coses.
2: No,
0: va ser un dia per fer la broma. Tampoc cal aquí atabalar la penya, saps què vull dir? Vinga, Jan.
1: Hola.
0: Fins demà, tio.
1: Adéu.
0: A ficar benzina, que està molt cara.
1: Ué.
0: Olé.
1: Justis.
0: Dani Yankee, al Flash Matí.

0: darreres propostes amb més èxit d'aquest artista, de l'Ugel. Envoltada, això sí, de polèmica una mica ara, eh? Perquè diuen que l'ha fet una miqueta amb la IA, aquesta cançó, eh?
1: Bueno, i qui no fa tot ara amb la Ida?
0: Ida. Amb la Ida? Qui és la Ida? Se t'ha ido la olla, eh? Bueno, Moving to the Sun, i resulta que havia d'estar nominada als Grammy, però li han dit que no pot.
1: No pot per la IA?
0: No pot perquè diuen això, que està feta amb IA. Diuen que prop del 95% d'aquesta cançó correspon... No, ell diu que el 95% de la producció correspon a la seva feina,
1: sí,
0: però ells diuen que no.
1: Mare de Déu.
0: Llavors no el deixen participar en aquestes nominacions.
1: I això no es pot comprovar de cap manera, no?
0: No sé, ell ho està intentant demostrar que no, que sí, que es va ajudar com qui s'ajuda a fer qualsevol cosa amb la IA, però que no, que la cançó és seva.
1: Michel, confiem en tu.
0: En tot cas, nosaltres continuem endavant en aquest programa, som al Flash Matí.
1: Sí?
0: I tenim missatges, perquè avui us estem preguntant una cosa. Què esmorzeu vosaltres al matí per agafar energia? Estem sortejant entrades dobles per anar al Festival de Sitges, Festival de Cinema de Sitges, de terror fantàstic. Ja sabeu de què va el tema, eh?
1: Exacte, heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i dir-nos això mateix, que esmorzeu cada dia.
0: Vinga, va.
2: Hola, bon dia, Héctor, bon dia, Gemma.
1: Hola.
0: Hola.
2: Doncs mira, jo cada matí fixa és el cafè amb llet d'avena, ben calent i sense escuma.
0: No falla, eh?
2: M'agrada, sí, eh? Però hi ha gent que a vegades te la posa i després quan vols veure un glopet de llet dius, on està la llet, saps? I després del que s'ha menjat, doncs una truita francesa o una torrada amb tonyina, ou i advocat.
0: Bé.
2: Més o menys sempre esmorzo el mateix.
0: Ah,
2: doncs vinga, que tingueu molt bon començament de mes.
1: Igualment.
2: I molts petonets. Sí, adéu.
0: Què t'ha fet tanta gràcia de la
1: home,
0: llet?
1: Home, m'ha fet la llet... Bueno, és que sou mal pensada, ja ho sí, saps.
0: Sí, ja. No, però si vols explica-ho, eh?
1: És que no me'n recordo molt bé, que m'agrada que em fiquin la... Que ha dit que me la fiquin, la llet escumosa, m'agrada veure...
0: Fixa't que és cosa teva, tot plegat, eh?
1: No,
0: ningú ha dit res,
1: no,
0: ningú
1: no,
0: ha dit
1: no.
0: res.
1: Ai, si les mirades parlessin.
0: Adéu.
1: Hola.
3: Doncs jo per esmorzar sempre, si necessito el meu cafè.
0: Sí. Sempre.
3: I una torradeta, ja sigui amb una mica de pernil o del bocat. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Adéu. Bueno, bon profit a tothom, eh? Que avui és el dia... De què és el
1: dia? Del cafè.
0: Del cafè, ara de cop m'he perdut, eh?
1: Necessites un cafè.
0: Va, repartim entrades perquè aneu al Festival de Cinema de Sitges, com cada any aquí al Flash Matí, un premi que a més ve acompanyat d'una nit d'hotel per dues persones a l'hotel del festival. Què esmorzeu al matí? 628-06-0513.
4: Has dormit 8 hores, 6 hores o 40 minuts? No ho notarà ningú si poses el Flash Matí.
0: I si escoltes a la Shakira, encara menys, eh? La Shakira, en aquest cas amb el Burna Boy, la cançó del Mundial, és aquest Dai Dai, el Flash Matí.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Perquè només del 30 de setembre al 3 d'octubre i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.

0: proteïnes i sop para tomar.
1: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
2: No és només un reality.
3: A què hem vingut aquí?
4: A guanyar!
2: Tampoc una cursa més.
3: Para!
5: Epa, Raquel!
2: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
6: Vaig al límit amb tu.
7: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
9: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
10: Peugeot.
9: Andorra. Flash FM. 93.8.
11: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
12: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
13: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
12: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
14: Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba a la jornada empresa, créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.
15: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
16: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
15: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
17: Hola, té Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre! L'entrat a l'últim segon!
18: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
19: 86 22 88.
20: Departament comercial del grup Flash Andorra.
21: Flash FM. Tenim els himnes, tenim el ritme, ritme, ritme. Ritme. Som els primers en presentar-te els artistes que més ho peten i les últimes novetats. Flash FM. Tenim el poder del ritme. El que vols escoltar. Sona Flash FM. Flash Matí.
22: ¿Qué pasa contigo?

0: Fer història, però història de la bona, eh? Pont Gantusa, l'any 2019. La Karol G amb la Nicki Minaj van crear aquest himne anomenat Tusa, que avui fem servir per engegar els motors d'aquest dijous.
1: Pots despertar-te així i anar tot el dia a dormir.
2: O pots despertar-te amb el Flash Matí. Cada dia de 6 a 11, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
3: Bon dia, Flash!
4: Bon dia, Gemma! Bon dia, Héctor! Bon dia! Tothom amunt!
5: Al Flash Matí et donem més energia que un cafè amb benzina.
6: Escolta Flash Matí cada dia de 6 a 11 a Flash FM.
0: Va, sona Manuel Turizo. Otra

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. Avui entren en vigor una sèrie de canvis en el Reglament General de Circulació. L'objectiu de la DGT és protegir les persones més vulnerables en els desplaçaments per carrers i carreteres. Les més destacades són la prohibició d'anar amb moto en sandàlies, l'ús obligatori de guants en vies interurbanes i que l'edat mínima per fer servir els patinets elèctrics sigui de 15 anys. També serà obligatori fer servir casc i armilla reflectant quan hi hagi poca visibilitat. D'altra banda, dos dies després de l'últim episodi de pluges torrencials a Catalunya, Protecció Civil ha tornat activar l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió per avui de pluja intensa a bona part del país. Protecció Civil demana seguir l'evolució de la previsió meteorològica i extremar les precaucions, especialment a les zones on descarreguin els xàfecs més intensos. També recorda que cal evitar rieres, barrancs i altres punts baixos. I una condemnada a mort a Tennessee, als Estats Units, per un crim del 1995 ha sobreviscut a dues injeccions letals. Un tribunal d'apel·lacions ha aturat una hora abans l'execució per valorar els abusos patits per Krista Pike, però el Suprem finalment ha donat via lliure per aplicar la pena capital. Els esports. Nova golejada del Barça a les Champions i ja en porten dues en dues jornades. Ahir les blaugranes van passar per sobre de la Roma amb un contundent 0-6, una victòria que els dona el liderat provisional de la Champions, ja que el Lyon no ha passat de l'empat a 0 contra el Chelsea. I també en futbol, el Barça està pendent que arribi avui Rafinha després de deixar la concentració al Brasil per un edema a la cuixa dreta. Un cop a Barcelona passarà més proves mèdiques.
0: Sona el Mega Crack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: Porta dues setmanes consecutives com a megacrack de Flash FM. Luchito, Lucho RK, Aires, el títol. Bon dia des del Flash matí. Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, com estàs?
0: A veure, estàvem escoltant la Paula Montes ara a l'informatiu. Ha dit una cosa que ens ha deixat una miqueta locos.
1: Aviam, és una notícia sèria, però l'explicarem perquè això no ha passat mai.
0: Ja.
1: I és que hi ha una dona que es diu Krista Pike, que fa gairebé 30 anys que va ser condemnada al corredor de la mort a Atenes, d'acord? De fet, la primera dona després de 200 anys que ho serà. Què ha passat? Doncs mira, aquesta setmana estava prevista tota la cosa, però ha passat una cosa que no estava prevista, d'acord? I és que quan li van administrar la injecció letal, no li ha funcionat, d'acord? O sigui, li han injectat dues dosis d'injecció letal i la noia no ha mort. Està a l'hospital.
0: Això vol dir que
1: És molt fort.
0: Que no estava ben feta aquella dosi.
1: O sigui,
0: no és màgia fosca, saps què vull dir?
1: No ho sé, però això no havia... Jo no ho he escoltat mai a les notícies, això, eh?
0: És raro, però seria, jo què sé, una dosi d'aquestes 0-0, saps? Alguna cosa així...
1: Héctor!
0: No,
1: és un tema sèrio.
0: No, clar que és sèrio, però vull dir... Bueno, on està el problema? No deu ser seu.
1: No, el problema no. El que passa que ara està a l'hospital i, clar, com actuaran? Li tornaran a fer un altre? Tinc ni idea.
0: Vull dir, quin és el problema? No. Vull dir, quina és l'explicació? Aquesta és la paraula.
1: No, l'explicació científica no la tinc, però en els casos que una no ha estat suficient, n'han aplicat dues, però en aquest cas ni les dues han estat suficient.
0: Déu-n'hi-do.
1: Després, doncs, no sé com acabarà el tema. Suposo que demà tindrem més informació, més tard.
0: Algun dia sortirà un documental a Netflix i ja tindrem tota la informació.
1: Segurament, perquè, clar, diu que els testimonis que estaven allà deien, escolta, que segueix respirant aquesta dona.
0: Que ahí està, pico i pala, Però va, sense treure l'importància al tema. Era perquè ens hem quedat molt boixos a escoltar la notícia i hem hagut de buscar-la,
1: Ens hem quedat blancs.
0: No seguiré la broma.
1: No la seguim.
0: No. Va, escolta, posem en marxa nova hora del ritme, la cinquena hora i última d'aquest programa d'aquest dijous, d'aquest primer dia del mes d'octubre. Quantes coses.
2: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash. Flash FM.
0: Vinga, va. Tengo...

tantes cançons d'èxit absolut d'Ugel, aquest francès de jockey, que ara està buscant aquí la solució perquè la darrera cançó que ha fet es veu amb intel·ligència artificial, doncs pugui optar a un dels premis aquests dels Grammy. Bueno, en fi, coses vàries, tu, de l'Ugel aquest. Som al Flash Matí de Flash FM, gairebé un quart d'onze. Sona Petit Oa.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: El dia 3 d'octubre, a la Festa del Roser de Martorell, Flash FM muntarem un bon merder.

0: Intentem portar-nos bé, o no?
1: No us perdeu aquest parquineo radiofònic. Els 20 primers en arribar tenen premi assegurat.
2: Tranqui, jo perreo.
1: Doncs sí, perquè després del Flash Urban, Sergi Domena, Miquel González i Tomàs Poal portaran la festa Flash FM oberta a tothom. De 2 a 5 de la matinada, al pàrquing del Vapor, viu la festa del Roser de Martorell amb Flash FM.
3: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
4: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
1: Andorra. 93.8.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
7: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
8: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
1: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. Al 93.8 FM.
9: Pots despertar-te així i anar tot el dia a dormir.
1: O pots despertar-te amb el Flash Matí. Cada dia de 6 a 11, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
10: Bon dia, Flash!
11: Bon dia, Gemma! Bon dia, Héctor! Bon dia! Tothom amunt!
12: Al Flash Matí et donem més energia que un cafè amb benzina.
7: Escolta el Flash Matí cada dia de 6 a 11 a Flash FM.
1: Flash Matí.

Es diu Aurora, aquesta cançó de Mora i de la Rose, que avui sona de nou a Flash FM en el Flash Matí d'aquest dijous 1 d'octubre, primer dia del mes d'octubre. Més a prop del cap de setmana i més a prop de l'Oktoberfest a Andorra. Sapigueu que aquest dissabte 3... l'Oktoberfest de referència d'Andorra tindrà lloc al De Bos, a la terrassa del De Bos, al Tarter. I escolta, serà una jornada guapíssima, eh? Des de les 12 del migdia fins a les 3 de la matinada i també amb la sessió de servidor Héctor Ortega. Una estoneta a la tarda, eh? Perquè a part de les cerveses i els frankfurts també tingueu una bona dosi de festa. Aquest dissabte 3 d'octubre.

0: Vinga, va, que ja són 11:15.
1: Sí, senyora, i avui regalem entrades perquè aneu a veure alguna de les pel·lis del Festival de Sitges de Cinema.
0: Olé.
1: Ja sabeu com va el tema, això ho fem cada any, eh?
0: Sí, exacte.
1: Amants del cinema de terror i fantàstic, esteu d'enhorabona. Us regalem entrades dobles per veure alguna de les pel·lícules del 59è Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. A més, estan de celebració, se celebren els 50 anys de Carrie, de Brian De Palma. Tenim aquestes entrades i una nit d'hotel per dues persones.
0: Oh, vinga, va, si voleu participar, envia un WhatsApp al 628-06-0513. I avui això, digueu-nos què esmorzeu per tenir energia pel matí.
1: A veure, quin és el vostre esmorzar? Hola.
2: Bon dia.
0: Hola.
2: Doncs mira, jo cada matí em bec un got de llet sense lactosa, amb pa de centeno, amb pavo, o amb una mica de Filadèlfia i tirant de millars.
1: Vámonos.
2: Doncs perquè et doni molta energia. Vinga, que tingueu un bon dia. Un
1: igualment, moltes
0: cafetó.
1: Gràcies pel missatge. Una miqueta aquí de cafetó i arreando, eh?
0: Ja estaria.
1: 628-06-0513, hola.
3: Molt bon dia, flaixeros, què tal?
1: Què tal?
3: Pues jo de bon matí sempre esmorzo 3 cafès amb llet.
1: 3?
3: Amb llet d'avena. Perquè és l'únic que m'entra al matí. O sigui, mai tinc gana de res, només cafès. Soc un amant dels cafès. A més, a més, si no tinc cafè, em fico de molt mala llet.
0: Clar que sí.
3: Espero que em toquin aquestes entrades. Feliç dia!
1: Igualment! Gràcies pel missatge. Aquest és el plan avui, eh?
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
1: És que avui és el Dia Mundial del Cafè, llavors estem tirant per aquí la pregunta,
0: clar,
1: eh?
0: Sí, com ara
1: entrades
0: sí.
1: Dobles pel Festival de Cinema de Sitges i nit d'hotel també, poca broma, eh?
4: Flaix Matí, el despertador més potent de Catalunya.
1: Sona Rayos de Sol Remix.

Karol G, la bitxota, amb una de les seves darreres cançons, que està fent la volta al món, eh? És tremendo això que es diu, Baby Wow. L'escoltes un cop al matí i ja està, ja l'has liat, eh? Ja l'has fet tot el dia allà, Baby Wow, te pienso demasiado, me gustas demasiado, no me has llamado i tal i tal. L'acompanya Judelín i Rusowski també aquí, eh? Baby Wow, el flash matí, el despertador més musical de tota la ràdio. Arriba Mike Towers. Aquesta és la nova del porto-riqueny, es diu Carita Feliz.

0: Mallorca.
1: Això només passa al Flash Matí.
2: Cantant Gangnam Style, però en espanyol. L'ha traduït.
3: L'ha traduït ell, eh?
2: L'ha traduït ell mateix.
3: De fet, ell diu al perfil...
4: Esto sería Gangnam Style si lo hubieran escrito en español.
5: ¡Soy ese hombre!
3: A veure, la tornada, va!
6: ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué preciosa!
3: ¡Ay,
6: qué
3: preciosa!
6: ¡Y eres tú!
3: ¡Eres tú!
6: ¡Simplemente tú!
3: ¿Y ahora qué es lo que dio?
2: ¿Qué?
6: Hermano, estilo de Gangnam.
3: Hermano.
6: Estilo de Gangnam.
3: Hermano, estilo de Gangnam.
6: Vale, vale.
1: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
7: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Germel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
8: No és només un reality.
9: A què hem vingut aquí?
10: A guanyar!
8: Tampoc una cursa més.
9: Epa, Raquel!
8: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
11: Vaig al límit amb tu.
12: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
1: Andorra. Flash FM. 93.8. Flash FM. La

Es diu La Graciosa, la cançó del Quevedo des de l'àlbum El Baifo, en aquest cas acompanyat de l'Elvis Crespo. Échate para acá, Elvis, échate para acá. La Graciosa, una d'aquestes illes de les Canàries, de la qual el Quevedo doncs, n'és molt fan, es veu, eh? Som al Flash Matí, estem ja de recta final en aquesta edició del primer dia del mes d'octubre. Sona, muchacha! Sona, muchacha!

0: Déu-n'hi-do, que duri Déu-n'hi-do. Aquests són els Figaflauas, això es diu La Marina està morena. Una mica de música feta a casa nostra per tancar el flash matí d'aquest dijous, 1 d'octubre. Gemma Manzanero, què passa?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Què passa? Ja tanquem així aquesta edició, la primera del mes d'octubre. Avui amb pluges a les terres del sud, eh?
1: Has
0: vist? Que no diguin després que no hem avisat aquí, que, escolta, que aquests dies està plovent a tot arreu, eh?
1: Exacte, bueno, una miqueta per tots, no?
0: Tot arreu, va.
1: No som egoistes.
0: Fem el camí de lloro. Armand Maravalle, bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia, molt
1: bon
2: bé.
1: Bon dia, Armand.
0: Què t'has fotut avui per esmorzar, tu?
2: Què he esmorzat? Doncs mira, una mica de suc de poma i dues torrades, una de xoriço i una de fuet.
0: Hòstia, nen.
1: Déu-n'hi-do.
0: Xoriço? Però xoriço per esmorzar, llavors, no? Tens una mica de reflujo, tio.
2: No,
1: Armand,
2: no,
1: després no pots morrejar amb les persones.
2: Avui no m'he de morrejar amb ningú.
0: No entra en els teus plans. Va,
2: no. Sorprendria bastant.
0: Ara s'improvisa això, eh?
2: Ja, però, hòstia...
1: T'estàs insinuant.
0: Tu mateix el teu xoriço, eh?
2: Vale,
0: mai
2: vale,
0: millor dit, eh?
1: Pobre Armand, deixem-lo ja.
0: Són les 11 del matí. Cada dia pitjor, tio. Fins demà.
3: Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
4: Flash.
3: Flash FM.
5: La que manda.

0: Aquí el teniu per començar. Nova hora de ritme a la que mana el Talk to You dels holandesos a Anotter, al costat de 54 Ultra. Vinga, som-hi. Passen 3 minutets de les 11. This is Flash FM. I aquí estem, el Flash Matí, l'Héctor Ortega, la Gemma Manzanero, que ja han desfilat i em deixen a mi aquí, davant del micròfon de Flash FM, en vivo i en directo per tots vosaltres, en aquest dijous 1 d'octubre del 2026. Tenim 5 hores per davant amb el millor ritme. Som-hi.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Vinga, va, la primera en la frente. Una mica la Quevedo, al costat de les nueva línia. Això es diu El Golpito. Bon dia, família. Bon dia, família.

posa cada vegada. Aneu pel carrer, veieu segons quin monument i feu com el Peso Pluma, que deia Diablo, que mamacita, estos jeans. Doncs es veu que aquesta persona de la qual parlen la Karol G i el Peso Pluma, doncs li fan una mena de cul gros i tal, i estan flipant aquest parell. Es diu Colona, des de la Bitxota Season. La van publicar l'any 2023. Sona aquí a La Camana. Passant 10 de les 11, d'aquí no res, tindrem els Figaflaues amb la Muixca. Vaya temazo, el diable, no canvis, va. Aquí totes boníssimes. Tornem al Baifo amb el Quevedo, al ritme frenètic del Ni Borracho.

0: poder del ritme.
1: Héctor, si per aquesta promo m'he de fotre un cubell de sang pel damunt, jo passo.
2: Segur? Ni per fer un concurs fantàstic.
3: Aquest any el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya celebren els 50 anys de Cardi, de Brian De Palma.
4: I al Flash Matí regalem una nit per dues persones a l'hotel oficial del festival i dues entrades per veure la pel·li que vulguis.
5: Vols anar-hi? Doncs estigues molt atent al programa.
3: Flash FM, emissora col·laboradora del 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
6: Frankfurts, bratwurst, menjar típic alemany, gerres de cervesa de mig litre i d'un litre. Però això no és Múnich, això és el Tarter. Aquest dissabte 3 d'octubre torna l'Oktoberfest de la terrassa de Bos. Concursos de cervesa, jocs, música i una festa on brindem plegats.
7: Hola, sóc l'Héctor Ortega de Flash FM i ens veiem aquest dissabte a l'Oktoberfest de referència d'Andorra a la terrassa del De Bos al Tarter. Porta els amics i que comenci la festa.
6: Ei, què és aquest dissabte 3 d'octubre? A partir de les 12 del migdia i fins a les 3 de la matinada, al Tarter.
8: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
9: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
8: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
0: Flash FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar amb submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
10: Flash
0: FM.
11: Flash FM. Andorra 93.8 FM.
12: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
11: Flash FM. Andorra 93.8 FM.
12: Que sí, molt filtre i molt postureig, però no em segueixes a Instagram.
11: Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

amb la seva tristor i la seva nostàlgia, aquest parell s'han tret un dels temes d'aquest estiu 2026 que ja deixem enrere, el de Lejitos Remix. Jay Wheeler i Omar Kurz no els han escrit ni per passar el rato, ni per passar l'estona. Els han fet una mica de ghosting. Pues, bueno, ànims i escalf, nois, eh? Els han fet ghosting, els han fet love bombing, els han fet breadcrumbing, els han fet benching, també, totes aquestes coses. Hi ha una epidèmia, d'aquestes coses avui en dia. Aneu molt al tanto, sisplau, eh? No volem... No, no cal, no caldria. Va, anem a animar-nos una miqueta amb els colombians Ryan Castro i Capo. Això és La Villa.

Són les veus dels veneçolans Ale i Yorgaki, que s'han fet famosos arreu del món fusionant el merengue i el reggaeton. Van fer aquesta fusió i li van posar de nom Merengueton. És el Capaz, sonen a Flash. Doncs vinga, va, escoltes el poder del ritme, ja passant de quarts de 12 d'aquest dijous 1 d'octubre. Anem amb més col·laboracions. Flash. D'Autèntic Luxe tindrem per aquí la Noel AA i el Bad Bunny, amb Basta que Dios diga, abans Cano i Justin Quiles, Olvidarnos de Todo.

Per mi, una de les millors col·laboracions de la història del reggaeton, la Noel AA i el Bad Bunny. Yeah, yeah, yeah. Passant-se per aquí per la Camana, amb l'Asta, que Dios diga, boníssima. Queden 20 per arribar a les 12. Flash. Moment de baixar una mica revolucions amb l'Helena Rose i el Manuel Turizo. Tema preciós que ens han regalat aquest estiu. Es diu La Semana. La Semana.

i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

Va, que és dijous i estem de festa aquí a Flash. Amb els Tyets i el seu bailoteo. Una mica de salseo. Vinga, jarana de la bona. Des del seu disc Epic Solete. Epic Solete. Ja fa 3 anyets d'aquest discasso. Boníssim, clar que sí. Vinga. Família, que la festa no pari. Anem cap a Xile amb el Kid Voodoo i JC Reyes i el seu Me Mareo. Flash FM.

Suposo que aquestes veus de fons que diuen coses com empastillao ajuden a entendre que realment el significat del Pepas parla de pastilles. El Farruko, amb aquest tremendo èxit que va posar la banda sonora de l'estiu 2021. Les Pepas i aigua per les seques. Molt bé, escolta, boníssim això, eh? Com sonava, com retronava i com ve de gust de tant en tant recuperar-la aquí al poder del ritme Flash. Va, que arribarem cap a les 12 del migdia. Ho farem amb el Bobe i Omar Montes. Abans baixem una mica pulsacions. Amb el nostre col·lega Lousy, l'Omar Kurtz des de Puerto Rico. Aquest tio està en ratxa, està on fire. Aquesta es diu Coco.

0: aquí a Flash FM. Estem viciats amb aquesta cançó. Es diu Aire, l'ha produït el jove canari Lucho RK. De fet, l'hem coronada com a mega crack de la setmana. This is Flash FM. Que té molt de mèrit, no gaire gent pot dir això. Per tant, enhorabona des d'aquí, petons, al nostre amic Lucho. Segur que li arriben, segur que està escoltant aquesta hora. Com vosaltres, que hem començat nova hora de ritme, passen dos minutets de les 12, encara quatre horetes per endavant, tu i jo, sí senyor.
1: Flash, en directe, a Flash FM, sí. Armand Maravalle.
0: Tu i jo a la fiesta, tu i jo o a la fiesta tota la noche, o tot el migdia, vaja. Tenim ja preparat l'Ugel al costat d'Ultra Natea amb el seu Moving to the Sun.

el Quevedo, segurament dels que més molava del seu primer àlbum, Donde Quiero Estar, aquesta es deia Punto G, fa 4 anys. Ja d'això tan potent que t'hem recuperat aquesta hora aquí a Flash FM, en moment de pujar encara més les revolucions amb el Dimitri Vegas i Like Mike. Van agafar un tema mític de la Màquina Catalana i la van convertir en el Màquina Time.

0: 8.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Antbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Antbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Antbank, el millor per al teu negoci.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil-Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
7: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank. Tens un banc.
8: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder.
9: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament Comercial del Grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.

aquesta és, a dia d'avui, la cançó més escoltada del planeta, segons els números que ens envien les plataformes. El número 1 a nivell global, arreu del món, el Baby Wow de la Karol G amb el Rosowski i amb la Judeline, que té una veu fantàstica, preciosa, que li queda com en ella el dit, aquest Baby Wow. Hi ha gent que encara no ha descobert la Judeline. És una jove gaditana que ja fa uns anys que treu molt bona música. Jo sempre la recomano. El seu àlbum Bodhidia és deliciós, deliciós. Per tant, si encara no l'heu escoltat, no sé què esteu trigant a fer-ho, vale? Uau, uau. Vinga, va, que queden 8 per arribar a quarts d'una. Anem amb el Bad Bunny, que ens espera des de Puerto Rico amb el seu baile. Flash. Quin baile? Doncs l'inolvidable. Pensava.

0: Boníssima. Com sempre que posem alguna cançoneta del Rau Alejandro, aquesta la va fer al costat del seu col·lega i productor Russian. Es diu Santa, ja té 2 anys i encara sona fresqueta. Va, moment de passar-nos per Palma de Mallorca amb Es Relsby, Es Mallorquí, el seu gran hit.
1: Flash.
0: Es deia Tu Bessin.

Sabemos que la vida decida, tu. És el Justin Quiles col·laborant amb el Mozart La Para. Aquest tema té 8 anys d'història ja i ens fa ballar com el primer dia. Es diu Mujeres. Clar que sí, molt bé. Paco, us he de parlar d'un planasso per aquest dissabte 3 d'octubre, perquè la liarem parda a la Festa del Roser de Martorell. Vindrem els de Flash FM per liar-la. Per començar, el Miquel González i el Tomàs Poal escalfaran l'ambient amb el Flash Urban en directe, des de la Casa Cultura de Martorell, des de les 10 de la nit fins a la 1 de la matinada. Si sou dels 20 primers en arribar, i a més, teniu premi assegurat. I a més, després, Festa Flash FM oberta a tothom qui vulgui, amb el Sergi Domènech, amb el Miquel González i amb el Tomàs Poal, fins a les 5 de la matinada, al pàrquing del Vapor. Vale? Anirem cap allà a Martorell, un dels municipis més macos, més bonics del nostre principat, sense cap mena de dubte, eh? Pont del Diable, no sé què. Festa del Roser a Martorell, amb Flash FM.

Li devem molt al senyor Marconi per haver inventat la ràdio fa una pila d'anys i ara podem emetre cançons tan xules com aquesta. El granadí Psycho, amb el Supernova, fa ja 3 anyets que va treure això. El Marconi l'havia inventat molts anys abans, eh? No sé quan exactament. Em vaig saltar aquella classe a la facultat. Passen... No, queden 13 per arribar a la 1 del migdia. Que ràpid passa el temps amb el poder del ritme. Anem amb el Bad Bunny, des del seu últim disco. Aquesta es diu EO.

Estat de l'Ozuna, vaya dúo aquest parell, déu-n'hi-do. Molta química veig aquí, oi? Va, que ens apropem a la una. A l'antena de Flash, ara mateix, posant-te una novetat de les xules. Clarent i Omar Kurz, es diu Ojos Brujos. Yeah, yeah.

0: Flash FM. És la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

Una mica de house, amb la seva variant més funky, des d'Holanda, als Anotter, al costat de 54 Ultra, que ja us vaig dir, que és un tio que jo per mi hauria de fer servir el seu nom real com a nom d'artista, perquè es diu Johnny Rodriguez. This is Flash FM. Jo, si em digués Johnny Rodriguez, al igual...

una cançó d'aquestes d'estiuet, de platgeta, d'arena i de sal. L'Omar Montes amb el Psycho i ahir Tumbao a la producció. Un tema que jo crec que avui no, tampoc ve tant de gust escoltar-lo, perquè tenim un dia avui tan rúfol, tan tapadot, hi ha pluges en algun punt de la costa sud, costa de Tarragona i tal, que a més poden ser intenses, per tant aneu al tanto, que pot descarregar heavy. No sé, avui no m'ha entrat. Avui no m'ha entrat. Va, solucionem-ho amb Jay Cortez i Anel AA amb la Ley Seca. Abans, BL i Westcol. És la plena, el W Sound 05.

0: poder del ritme.
1: Héctor, si per aquesta promo m'he de fotre un cubell de sang pel damunt, jo passo.
2: Segur? Ni per fer un concurs fantàstic.
3: Aquest any el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya celebren els 50 anys de Cardi, de Brian De Palma.
4: I al Flash Matí regalem una nit per dues persones a l'hotel oficial del festival i dues entrades per veure la pel·li que vulguis.
5: Vols anar-hi? Doncs estigues molt atent al programa.
3: Flash FM, emissora col·laboradora del 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
6: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
7: Frankfurts, bratwurst, menjar típic alemany, gerres de cervesa de mig litre i d'un litre. Però això no és Múnich, això és el Tarter. Aquest dissabte 3 d'octubre torna l'Oktoberfest de la Terrassa de Bosch. Concursos de cervesa, jocs, música i una festa on brindem plegats.
8: Hola, sóc l'Héctor Ortega de Flash FM i ens veiem aquest dissabte a l'Oktoberfest de referència d'Andorra a la Terrassa del de Bosch al Tarter. Porta els amics i que comenci la festa.
7: Ei, què és aquest dissabte 3 d'octubre? A partir de les 12 del migdia i fins a les 3 de la matinada, al Tarter.
9: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
0: Flash FM Andorra.

Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra.

Aquest tio, al Quevedo, ningú mai li ha regalat res, eh? Ell s'ha fet el seu propi camí, la seva pròpia trajectòria dins de l'escena. I per això ens alegrem. De fet, és una mica Juan Palomo, ell. Yo me lo guiso, yo me lo gozo. Dels creadors de Yo me lo guiso, yo me lo como. No, no, ens agrada més la seva versió. Perfecte, tu, estem de festa amb el Golpito, el Quevedo i companyia. És moment de posar-vos una mica de Latin House. Flash. I si parlem de Latin House aquí a Flash, ja sabeu que estem parlant d'un nom propi, el del Florent Ugel. Aquest francès que ha conquerit el món sencer amb les seves produccions. Ja fa anys que s'hi dedica. Aquesta és el Jamaican.

És una informació bastant incorrecta la que ens estan donant en aquesta cançó el Sebastián Yatra i la Batial, que no es cansen de repetir que són les 2 de la mañana. No ben bé, no ben bé. Passa un minutet de quarts de dues del migdia, de la tarda ja. Estem a la PM, no a 2 AM, que és com es diu aquesta cançoneta d'en Xula que ens va deixar la vilassarenca i el colombià col·laborant, em sembla que per primera i per única vegada. Que ho faci més vegades, tu. Que sona molt i molt bé aquesta que t'hem posat per aquí, per La Camana. D'aquí no res, J Balvin i Bad Bunny. Abans, una altra col·laboració d'aquestes de Toma Pan i Moja, que diuen. Ozuna, Omar Kurz, mora meva, es diu Zizi.

àlbum de cap disc del Quevedo. La va publicar com un senzill esporàdic que va sortir com un bolet i que ens va agradar molt a tots. Es deia Columbia. Doncs ja fa 3 anys un tema d'aquests que, ostres, ve ganes de festa, normal. A més, estem a dijous, cap de setmana ja cada cop més a prop, eh? Ganes de festa, ganes d'una bona festa flash. Doncs si voleu saber on fem les festes flash, ho podeu mirar ben fàcil. Entrant al nostre Instagram, entrant a la nostra pàgina web, flashfm.cat, trobareu totes les nostres festes ordenades, tu. Aquest cap de setmana, per exemple, a Martorell, la nit de dissabte, hi haurà el Flash Urban, hi haurà una sessió amb el Sergi Domena i companyia. També a Cambrils de Muntanya, Udèn, Solsonès, s'hi passarà el Héctor Ortega a la festa major. Jo crec que per allà dalt es liarà bastant parda.

Oh, que mítica aquesta, eh? Flipes, han passat fins a 14 anyacos des de que Juan Magán i DCS, així, van treure això que es deia Angelito sin alas. Te l'hem posat aquí a Flash FM, el poder del ritme. Ens quedem per aquí per casa amb el Sopa de Cabra, va, que han col·laborat amb molta gent. Amb la Su i el Món DJ, de fet, per fer la nova versió del Camins, Somnis i Promeses. Tots dormim.

especialista en reggaeton i també en afrobeat, del qual és un dels màxims exponents, és el colombià Juan David Loaiza Sepúlveda, conegut, evidentment, artísticament com a Capo. Que no K-pop, això és Corea. Ens confonguem aquí. Va, que en 3 minutets arribarem a les 2 del migdia, on també aprofitarem per informar-nos. Abans, però... tornem al Baifo, tornem a les Canàries, tornem a Quevedo, ni borracho.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló. La companyia francesa Chalair assumirà els vols regulars a l'aeroport Andorra-La Seu a partir del dia 1 de gener. La nova operativa permetrà connectar amb París, Lió, Nantes i Niça, a més de mantenir les rutes de Madrid i Palma. París-Orly disposarà de dos vols setmanals des de principis d'any, mentre que Nantes tindrà dues freqüències durant la temporada d'hivern. Lió amb una freqüència i Niça amb dues. S'incorporaran només a l'estiu aquestes. Madrid i Palma mantindran l'esquema actual, però cadascuna sumarà una freqüència més. La companyia i el govern encara han de concretar els dies de les connexions. L'ampliació de dues a sis rutes també anirà acompanyada de treballs per millorar l'aeroport amb les administracions catalana i espanyola. Com a primera referència s'ha avançat un dels preus previstos de 79 euros per persona i trajecte per volar a París. Anem a altres temes. La variació interanual estimada de l'índex de preus al consum del mes de setembre se situa en el 4,5% segons el Departament d'Estadística. Si la dada es confirma, la inflació haurà baixat 3 dècimes respecte de l'agost, quan es va situar en el 4,8%. I l'Associació Protectora d'Animals, Plantes i Medi Ambient s'ha posicionat en contra del projecte del mirador astronòmic de l'Alt de la Capa a Arinsal i s'ha afegit a les veus que reclamen aturar-ne la construcció. APAPMA critica el que considera una disneyització de les muntanyes i defensa que aquests espais no necessiten nous artificis per tenir valor. L'entitat també alerta de riscos de construir a gran altitud i planteja que es valorin alternatives al projecte. I Meteorologia ha activat un avís groc per tempestes entre les 3 de la tarda i les 9 d'aquest vespre davant la possibilitat de precipitacions localment intenses. L'arribada d'aire més fred en altura ha de generar inestabilitat amb algun xàfec a primera hora de la tarda i una represa de les precipitacions a mitja tarda i al vespre, quan també hi pot haver activitat elèctrica. Meteorologia recomana extremar precaucions en les activitats exposades als riscos meteorològics, especialment a les zones pròximes a rius i cursos d'aigua.
0: Flash FM Andorra, 93.8. Flash FM. You shot me.

0: un buit.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Ya

0: Arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany. Un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
1: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
0: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
2: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Parc.
3: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
2: Els dimecres, afterwork amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
3: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
2: Oktoberfest d'Anyós Parc, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
4: Flash FM Andorra, 93.8.
5: Flash FM.
6: Eyes with it.

Alguna coseta tenia aquesta cançó del dimoni que la va fer despuntar de les demés d'entre tot el catàleg del novaiorquès Gonzi. Segurament va ser la col·laboració amb Psycho i Arcángel en aquest exclusivo remix, o potser va ser aquest xiulet addictiu a la tornada. Yes, sir, clar que sí. Vinga, va, passant ja de quarts de 3 de la tarda aquí al Poder del Ritme, ens quedem per aquí per casa, va. Flash. Una cançó que s'ampleja al Doraemon, tu. Els Flash i Ice Cream i els 31 fam amb això que es diu Dorayakis. Dorayakis.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: FM.
2: Flash.
1: L'emissora que escolten les altres...

No sé si acabo de coincidir del tot amb el Lunay aquí, eh? Estar soltera està de moda. Igual és una moda passatgera. Jo tinc la sensació que avui en dia tothom està emparellat, emparellada, eh? Ja quedem quatre gats aquí. Lunay, Cris Lleda, i des de l'any 2019, soltera, sonant a Flash FM. Here we go, va, que ens apropem a 3:15 de la tarda. És moment de tirar cap al Latin House del francès Ugel. Aquesta és boníssima, superballable, és el Moving to the Sun.

Aquest és el nostre col·lega Ruslan, sortit de Fuentlabrada i cada cop conquerint més tot el món, des del seu petit espai fins a conquerir tot el panorama indi i ja sobresortir a la superfície i convertir-se en una cosa una mica més comercialota. Això des de l'àlbum que va treure l'any passat, es deia Malibu. Ens apropa a les 3 de la tarda. Jo crec que és moment de preguntar-vos. Aviam, aixequeu la mà. Qui vol una cançó nova de reggaeton guarríssim que és xulíssima? Aviam, per aquí darrere, sí. Veig bastantes mans aixecades. Doncs vinga, va, us la poso. Novetat de Roa amb Manuel AA. Boníssima. Mare meva, tu. Posem-nos còmodes. Es diu Vamo Abel.

Jo que pensava que la paraula bombón era invariable, que no canviava entre masculí o femení, no? Tu eres un bombón, siguis home, dona o el que tu vulguis. Pues no, va venir el Thiago PZK i aquí, bombona, tu. Ei, bombona, què tal? La va fer al costat del Bizarrap, eh? Una de les tantes music sessions que et posem aquí a Flash FM, a punt d'arribar a les 3 de la tarda, i arribarem amb el Bad Bunny, què us sembla?

0: Gràcies als vostres vots a la pàgina web de flashfm.com/calibre45 heu aconseguit que aquest tema arribi aquesta setmana al número 1. És la llista, és la cançó que encapçala la nostra llista. Es diu Talk to You, obra dels holandesos Anotr, dos xavals que s'hi dediquen des de fa molts anys a fer música house, a fer música electrònica. Els Anotr, escrit A-N-O-T-R, un nom una mica estrany, una mica raro, però és el que van triar ells i és el que hem de dir aquí a la ràdio, vale? Molt bé, fantàstic, doncs amb ells hem començat nova hora de ritme. Que sonin els pitos, sisplau, va. This is Flash FM. Va, que passen 3 minutets de les 3 de la tarda. Molt bé, molt bé. Com va dir un savi una vegada, com va dir Leo Messi, querien les 3, acá estan les 3. Passen 3 de les 3, fantàstic, molt bé. El triplet. Doncs anem cap aquí, última horeta de ritme que passarem tu i jo junts aquesta tarda, perquè a les 4 comença l'Interactua.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, doncs d'aquí 50 i escaig minuts s'hi posarà el Sergi Domena. Mentrestant, bon ritme per estona, ja us ho puc ben assegurar. De moment, la Karol G, amb la Jude Line i el Rosowski. Es diu Baby Wow.

la de Netflix, que us he de confessar que no he vist, però que segur que està de nassos, segur que és boníssima. Les lluitadores dels dimonis, que sonen a Flash amb el seu Golden. Molt bé, clar que sí. Va, que d'aquí no res, tornem al reggaeton amb dos temazos, el Caramelo Remix i el xoque de l'Abat Yala amb el Chencho Corleone. Abans, la nova versió que han fet del Rayos de Sol, Henry Méndez i companyia.

0: de colors. Amb el suport del Departament de... Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Frankfurts, bratwurst, menjar típic alemany, gerres de cervesa de mig litre i d'un litre. Però això no és Múnich, això és el Tarter. Aquest dissabte 3 d'octubre torna l'Oktoberfest de la Terrassa de Bos. Concursos de cervesa, jocs, música i una festa on brindem plegats.
2: Hola, sóc l'Héctor Ortega de Flash FM i ens veiem aquest dissabte a l'Oktoberfest de referència d'Andorra a la Terrassa del de Bos al Tarter. Porta els amics i que comenci la festa.
1: Ei, què és aquest dissabte 3 d'octubre? A partir de les 12 del migdia i fins a les 3 de la matinada, al Tarter.
3: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
4: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
0: Flash. Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

És la graciosa, sense cap mena de dubte, la cançó de l'estiu 2026 que ja han deixat enrere, però que no per això la deixarem de posar, tu. Una cançó que segurament sonarà, vaja, poso la mà al foc, a qualsevol de les festes flash que celebrem aquest cap de setmana. Esperem veure-t'hi per aquí o per allà, eh? Per exemple, la nit de dissabte, el Héctor Ortega el podeu trobar en versió tardeig a l'Oktoberfest del Tardet, no, del, com és? El Tardet. A Andorra, també més tard cap a la nit el podreu trobar a Cambrils del Pirineu, allà al Solsonès, i també Martorell, la liarem part del dissabte a Martorell, eh? I a Martorell també, que aquest dissabte fem el Flash Urbana en directe i després Festa Flash fins a les 5 de la matinada amb el Sergi Domènech i companyia. Per tant, tota la penyeta que sou de per allà, no us ho podeu perdre, vale? Sí? Allà sí que la vida és sabrosa. Vinga, anem a Valvele. Aquesta, el colombià, la va publicar l'any passat. És de les més tranquil·letes. Es diu No tiene sentido.

Aquesta estoneta aquí a Flash FM és un monogràfic de Puerto Rico. Tenim per aquí el Bad Bunny des del seu àlbum Nadie sabe lo que va passar mañana. Jo sí que ho sé, que és divendres, i la majoria dels que esteu escoltant sortireu de party en party. Aquesta era Perro Negro. Doncs va, que ens quedem a Puerto Rico. Tindrem la Noel AA amb el Quiere Beber i també tenim el Mike Towers, tu. Flash. Aquesta és la més nova que ha tret. Es diu Carita Feliz.

aquests són el Derra i el Derra i el Coca, sí senyor, els membres dels Diets. El Xavi i l'Oriol, des del seu disco Epic Solete, que era tot un poti-poti de ritmes urbans en català, aquesta era el Coti per Coti. Concretament la versió més canyera, la versió una mica més... amb més calla, clar que sí, que és la que ens agrada aquí a Flash. Va, que no pari el ritme. Sí, senyor, sí, senyor, va. Ens apropem a les 4, toca Ryan Castro i Capo aquí a la Camana amb la Villa. Yeah.

0: Digo al Juan Magán que quiere un poquito de tu ram, ram, ram.
1: Quiero un poquito de tu ram.
0: Això va tronar l'any 2012. Pur electro latino. Amb això va conquerir les festes de tot el nostre país. Sí, senyor. Es diu Se vuelve loca. Ho escoltes a Flash FM. Doncs va, jo vull que també us torneu locos i loques amb la que us posaré ara, perquè ara sí que ho rebentarem tot del tot, ja, ja veuràs, tu.
2: Flash.
0: Dimitri Vegas, Like Mike, Marlon Hofstadt, Netherworld, és el Machina Time.

0: aneu amb molt de compte amb això que diu el Bad Bunny de TV, tirar més fotos, eh? Més que res que després passen els anys i t'arriba la notificació del Google Fotos dient recupera aquestes fotos de fa 5 anys. I de cop et trobes un moment en el que clarament tot anava millor que ara. I hi havia gent que ja no hi és ara. Devia tirar més fotos del Bad Bunny. This is Flash FM. I després els pitos, aquests pitos que ens indiquen que jo vaig plegant, família, perquè us deixo amb el jefe d'equipo, amb el Sergi Domènech, que si està per aquí ja ara entrarà a l'estudi, i es quedarà amb vosaltres fins les 8 a bord de l'Interactua. Demaneu-li cosetes que us les posa, va!
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, així que res, em vaig acomiadant de vosaltres per tancar això tan xulo que es diu Ja pa què, obra del Farruko, la Gracie i l'Steve Aoki.

0: Flash FM. Són les 4.
1: Què tal, com esteu?
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domena pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Una tarda més, com sempre, a Flash FM. Sigueu benvinguts. Sona Elena Rose, ho fa de la mà de Manuel Turizo i aquesta cançó, La Semana. La Semana.

0: Soy, aquesta cançó ha sigut la setmana. A veure què diu, espera.
1: Lo estoy buscando.
0: Està buscant, no? Un piquito?
2: Un piquito.
0: Aquesta és Helena Rose, que pràcticament culmina aquesta cançó que es diu La Setmana, precisament al llarg d'aquesta, que també està a punt de culminar, però que encara no s'acaba. Tema dijous. Estem a les portes, això sí, pràcticament d'un nou cap de setmana. Què tal, com esteu? En Man Maravall, aquí marxa. Salutacions de Tomena. Des d'ara fins a les 8, el seu ritme a la carta s'apodera de la programació de Flash FM, de la del ritme més concretament. És aquesta emissora que esteu sintonitzant a través de la vostra ràdio convencional o a través de l'streaming o aplicacions. Salutacions a Tomena. Podeu fer ús del WhatsApp. Podeu començar a demanar i dedicar les cançons que vulgueu, com sempre, a través de notes de veu de textos. I teniu una nova oportunitat per aconseguir una altra de les múltiples samarretes del nou marxandatge de Flash FM que tinc per regalar.
3: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-060513.
0: 628-060513. Tarda aquesta, concretament, com us deia, el dijous. Estem estrenant el mes d'octubre i, pel que diuen aquells que ja en tenen, ho farem amb una nova alarma de protecció civil, que no sé si ha disparat ja o ho farà properament, perquè estem avisats degut a tempestes, eh? Tant de moda estan últimament, adéu senyor. Sortim d'una i ens fotem en una altra.
4: Bona tarda, Sergi.
0: Hola.
4: Estic aquí amb la meva filla de camí cap a Reus i ens agradaria que ens posessis la cançó dels Dorayakis.
0: Dorayakis.
4: Bona tarda a tothom.
0: Moltes gràcies. Bona tarda. Flashy Ice Cream 31 fam.
5: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo va promesa com el Barça al Rooney. Sóc un

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: El que vols demanar és boníssima. Fes la petició al Sergi Domènech.

0: és la graciosa. Diuen que la vida és massa brossa, ens ho acabarem creient. Hola.
1: Hola, Freixo FM. M'agradaria escoltar la cançó de Maladie o, si no, de La Graciosa.
0: La Graciosa, eh?
1: Adéu, bona tarda.
0: Em sona d'alguna cosa aquesta cançó de La Graciosa. Crec que l'hem posat alguna vegada aquí a Flash FM. Si la demanes tu, una més. Ves per on. Quart en punt de 5, 628-060513, el WhatsApp del programa per demanar i per dedicar la cançó que vulgueu. Soc la Eva, des de Sabadell vull dedicar Tardos a totes les reines del món, diu, i en especial a la Rosa de casa meva. Felicitats pel programa, diu, a veure si em regales una samarreta d'aquestes del Flash FM. Bueno, no deixis d'intentar-ho, costa, eh? La regalem perquè sí, aquí a la primera de cap, mínim almenys. El que sí fem és posar la cançó Romeo Santos i Prince Royce.

0: 14 de Martorell, amb Flash FM.
1: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra amb els 15 milions del dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I supem a les millors taules del món.
4: Hola! En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem, i no deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya.
10: El govern de tothom.
11: Arriba la setmana de la llançaria del Cort Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Germel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Cort Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
12: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank. Tens un banc.
13: Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba la jornada empresa. Créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.
14: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
15: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
16: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
15: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
17: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
18: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
17: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
18: Flash FM.

hace calor. Flash FM. Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. Flash!

0: es diu Maite. És el seu aniversari i avui s'ha pillat, diu, el dia de festa.
1: Joder. Que bé, no? Quina meravella. Hauria de ser per llei, per això, eh? Perquè probablement li descomptin o els tingui a compte de les vacances o que sigui. Hauria de ser per llei. No fan decrets d'aquests d'un dia per un altre? Pues, vinga, això és una emergència nacional. Moltes felicitats de part de tota la família. Doncs moltes felicitats, eh? Maite, concretament. 34 tacos. M'especifica aquí en un altre missatge que no sé si podia llegir o no, però com que sóc un bocamoll, ho he acabat fent. 628-060-213, va. Tornem després de la pausa de rigor, després del mutxatge. Escoltant o llegint, què? Bé, indiqueu-me una mica on hem d'anar. Llegint, vinga, pues, a leer. M'agradaria que em poséssiu la cançó de la plena. Moltes gràcies. Se la dediqueu al meu pare, que s'ho mereix tot. Doncs pel Papi Chulo, aquesta de Bele i Obi on the Drums.

0: Ni pa pasar el rato, oiga. Venga, som-hi.
1: Hola, Domènec.
0: Què passa aquí?
1: Bona tarda. A veure si em vols posar la cançó de Lejitos, de Jay Willis, la Norman, una remix, dedicar-se-la a tota la gent que escolta la Xefa Eva.
0: Molt bé. A
1: veure si em regales una camiseta. Una abraçada.
0: Vinga, va, samarretes amunt, samarretes avall. De Lejitos, Jay Willis, sense el remix, eh? En aquest cas, entesos. Hola, hola, el meu nom és Inés López. Vull dedicar la cançó del Maladí al meu marit, David Ruiz, que és un desastre, però l'adoro. Moltíssimes gràcies. Doncs això està bé, ho has arreglat al final, eh?
2: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Miquel, us escolto des de la Roca del Vallès. Vull demanar una cançó del Bad Bunny, qualsevol, la que més t'agradi. També vull una samarreta, molta gràcia. Aquestes que tinc per aquí, no? De Flash FM, evidentment, sí. La resposta a la pregunta és sí, tinc una per tu aquí, Miquel, la Roca. Que tinguis molt bona tarda i finalment hem posat a tantes opcions perquè Bad Bunny ha fet molta música. Evidentment, molta d'ella sobradament coneguda per vosaltres. Aquest tema que és curiós, que es diu EO, que no és dels que habitualment ens demaneu, però que funciona i agrada, evidentment. I estem pràcticament a les portes de les 5 de la tarda. De seguida us explico una mica l'agenda que teniu, bastant interessant, de cara al cap de setmana, que pràcticament ja un cop més se'ns tira a sobre i que té a veure, en aquest cas, amb la presència, evidentment, de Flash FM, si no de què? Evidentment. Hola.
1: Bona tarda a tothom, Flash FM. A tothom. Soc en Jordi i volia sentir la cançó de Te vi perreando de la gent, que estic aquí amb la meva amiga Andrea, que surt al vídeo amb la seva veu.
0: En serio? Hombre, eh? És famosa? Bueno, que m'envio un missatge, m'ho expliqui ella, va. I am Te vi perreando, és realment el títol de la cançó, que ho està patant pel que es veu, contra pronòstic, eh?

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Just Desvern, Molins de Rei, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Granollers, Cardedeu. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 6.

0: Oite bebé, oite bebé. Porta tots els tòpics que ha de portar qualsevol cançó en la que hi participi a Noel. Aquesta és, evidentment, una d'elles, l'última fins al moment, amb Roa, concretament, que també s'apunta a la festa. El tema es diu Vamos a Bel. Tal qual, eh? Vamos a Bel. És així com s'escriu i és així com ho acabo de llegir. Les 5 i 4 minuts. Estàs escoltant... Bé, ho sabràs perfectament. En qualsevol cas, t'ho repeteixo, l'interactua. I tenim un WhatsApp... El que hi falta gent avui, eh? Va, pavileu, fanyeu-vos.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Aquest programa no es fa sol, eh, evidentment.
2: Per favor, que fort, per favor.
0: No vol dir que fort. Si no ho sabéssim.
3: Hola, que passeu un bon dia.
0: Muchas gracias. Si
3: por favor, ¿me podéis poner la hepatitua de Ana Mena y Lola Índigo?
0: Doncs la resposta és sí, clar que sí. Com no hem de poder posar aquest mega hit que ens va deixar l'estiu.

0: Molt bona tarda, jefe d'equipo. Diuen, com va això? Bueno, doncs aquí estem, anem fent mentre vulgueu, evidentment, eh? Estic aquí a la feina, ja és dijous, em pots posar la del Mi Mareo, la Jota Ferreyes, a veure si passa ràpid aquesta tarda, que vagi bé flaixeros, molta gràcies. Doncs per mirar d'agilitzar-la, aquesta cançó que feia temps que curiosament ningú ens demanava i per tant, i en conseqüència no sonava aquí a l'interactua, del Jota Ferreyes. Aquest Mi Mareo que té fans, evidentment, entre la nostra fidel audiència, molt bé. Acompanyava Quim Vudú, per cert, que ho estava buscant. Me recordava.
1: Ei, què passa? Bona tarda, flaixeros. Mira, estic sortint aquí de Barcelona.
0: Ànimo.
1: Al treball, a veure si em podries posar la de EO de Bad Bunny per animar una miqueta el que queda dia. Vinga, arriba.
0: Acabem de posar fa poc, però triem una altra del Bad Bunny, si et sembla bé, per colar-te-la. Debí tirar más fotos.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
2: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.

0: vitaminas hizo para tomar.
1: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
2: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
3: Quan vulgui.
2: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
3: Tot el temps que vulgui.
2: I totes les bombolles que vulgui?
3: Totes les bombolles que vulgui.
2: I tot el relax que vulgui?
3: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
4: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
7: I sopem a les millors taules del món.
8: En aquesta terra protegim i acollim.
9: Fem barri i fem pinya.
10: I fem i no deixem de fer.
11: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
12: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
13: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Andorra. Flash FM 93.8.
15: Frankfurts, bratwurst, menjar típic alemany, gerres de cervesa de mig litre i d'un litre. Però això no és Múnich, això és el Tarter. Aquest dissabte 3 d'octubre torna l'Oktoberfest de la terrassa de Bos. Concursos de cervesa, jocs, música i una festa on brindem plegats.
16: Hola, sóc Víctor Ortega de Flash FM i ens veiem aquest dissabte a l'Oktoberfest de referència d'Andorra a la terrassa del Debòs al Tarter. Porta els amics i que comenci la festa.
15: Ei, què és aquest dissabte 3 d'octubre? A partir de les 12 del migdia i fins a les 3 de la matinada al Tarter.
17: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
18: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
17: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
14: Flash FM Andorra, 93.8.
19: Flash FM.

0: el poder del ritme.
1: Quan baixen les temperatures, pugen les ganes de ballar.
2: Què? Tens ganes de moure't?
1: Si busques on s'amaga el ritme, pregunta'ns a nosaltres.
2: Que qui som? De veritat m'estàs dient que no saps qui som? Som!
3: La que manda.
4: I punt.
0: Flash!
5: Flash FM amb el poder del ritme.
0: This is Flash FM.
5: Tenim tot el ritme de les pistes de ball. Flash FM.
4: Flash FM.
5: La que mana.
6: Flash FM.
0: Flash!
5: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.
4: Flash.

0: Ai, pues sigue, chiquillo. Aquesta veu característica d'un dels artistes que més està monopolitzant la programació de Flash FM. Està molt bé. Buenas tardes, ¿me puedes poner Al Golpito de Quevedo? Me gustaría mucho dedicársela a mi cuñada Aroa, que es su cumpleaños, por favor. Muchas gracias a tu pel teu missatge. Més faltaria per la cuñada, el que faci falta, sempre, evidentment, eh? Si són cançons com aquesta, aquí a l'Interactua, més encara. Molt bé, aquest cap de setmana, per exemple, teniu un tardeo al Blim Blink de Barcelona, en aquest cas segona edició dels tardeos en homenatge a la discoteca barcelonina Jimmy's, que és aquella que hi havia sota l'hotel Princesa Sofia de Barcelona. Molt xic, tot plegat, una cosa exagerada. Va haver una primera que va ser d'una experiència religiosa, que diria l'Enrique Iglesias, i ara hi haurà una segona. Serà aquest dissabte, concretament, eh? I estarà ple de gom a gom, de bons records i de gent que llavors ja compartia nits i tardes memorables a la mítica del Sofia, que és així com s'ha rebatejat l'aventureta, que mira de plegar un cop més aquella essència, vale? Anticipades disponibles i, evidentment, tota la informació a la mítica del Sofia, Instagram, per exemple, s'anà més lluny. M'han deixat un foradot per passar-ho bé. Per tant, ens veurem allà. Va, qui més? Hola.
1: El Salomènec. Soy Capi.
0: Sacapi.
1: Què tal, crac? Com estàs?
0: Bé,
1: ara faig un estat amb el meu pare, que entre les pràctiques, el gimnàs, els estudis i el projecte que vaig comentar, que ja està a la recta final,
0: sí, l'aplicació,
1: no tinc temps per anar.
0: Carai,
1: i bé. Avui toca tarda amb el meu pare, con el capi jefe, Domènec. Ell és el capi jefe.
0: Sí, no? El capo, bueno, el capo de capis.
1: Doncs li dic especialment al meu pare avui, dansa que duro, vale? Salutacions!
0: Adéu, maco!

0: Bona tarda, Sergi.
1: Et moi.
0: Flash, Kumu. M'agradaria dedicar la cançó del Cano a la meva dona.
1: Sí.
0: I a tothom que escolti Flash. Soc el Joaquinillo de Vilanova.
1: Amigo mío.
0: I des de Jaén. M'agradaria una samarreta també, tio.
1: També, també.
0: Ja em toques algun dia. Moltíssimes gràcies. Una abraçada molt gran.
1: Després, a través d'un text, puntualitza la meva dona es diu Desiree, que se m'ha oblidat dir-ho. Doncs ja ho diem nosaltres sense cap mena de problema, eh? No, molt maco aquest, Desiree. Free from Desiree. Molt bé, doncs queda saludada i aquesta molt bona cançó del propi Cano amb Justin Quiles és la que acaba de sonar aquí a l'Interactu de Flash FM i la que ho farà aquest cada setmana les diferents propostes que tenim pel davant. Una d'elles ens farà passar directament per Andorra, que estan immersos en, bueno, en l'Oktoberfest, però el de veritat, el de referència, la resta són tots a broma. Frankfurt, Brasburg, menjar típic alemany per un tub, hi ha cervesa de mig litre, d'un litre... Bueno, tot el terreter. Aquest mateix dissabte, Oktoberfest, de la terrassa del De Bosch, concretament. Hi haurà concursos de cervesa, jocs, música i una festa per anar brindant plegats tantes vegades com faci falta, a més de la presència, en aquest cas, i és la part que ens ocupa, de l'Héctor Ortega, des del Flash Matí, en sessió de tarda, concretament. No us ho perdeu, eh? Aquest dissabte 3 d'octubre, a partir de les 12 del migdia, que es comença l'esdeveniment, i fins a les 3 de la matinada al Tarreté. Mira si teniu estona per celebrar l'Oktoberfest com es mereix. Hola, Sergi, soy Irina. Una tarde más trabajando hasta las 8, escuchando el Interactúa. Quiero pedirte la de Shakira, Dai Dai, dedicársela a mi hijo Rubén, que es muy fan de Shakira y de Flash FM, igual que yo. Muchas gracias.

0: Jimena, vull demanar-te, sisplau, aire de Lucho RK. Voldria també participar al concurs d'aconseguir aquesta samarreta de Flash FM. Diu, sou els millors. Moltes gràcies per la vostra companyia. Una abraçada per tots els del programa. Bueno, bàsicament, sóc jo. I, evidentment, tota l'audiència que està a l'altra banda recolzant-nos, com és el teu cas, demanant aquesta cançó, que aquesta setmana és el nostre megacrack aquí a Flash FM, merescudíssim, eh? Un bàlsam de tema de Lucho RK amb tot el sentiment del món.
1: Bona tarda, Sergi. Mira, avui tarda de dijous amb el preparatori, que al final m'he trencat el manís.
0: Oh.
1: I amb les extraescolars dels peques, em podies posar la cançó del Let Me Think About It, sí, el Pedele Gran Lai de Cor.
0: Molt bé.
1: Vinga, adeu, bona tarda.
0: Adeu-siau. Ha hagut de regirar, calaixos, per aconseguir treure aquesta cançó.

0: ha quedat la cançó ben maca, eh? Molt bé, per tots dos, per Karol G i Rusowski, el tio del Malibú, amb aquesta nova proposta conjunta que funciona i que agrada. Es diu Baby Wow. En marxa una altra entrega, altra hora en definitiva de l'Interactuar. Arriba al Palau Sant Jordi, Symphony. Els grans himnes de Vichy, Guetta, Daft Punk, Swedish House Mafia o Calvin Harris. Orquestra en directe, DJs, vocalistes i un espectacle visual brutal. Symphony. A Generation of Dance Music. Entrades a symphonytickets.com. La GFM, emissora col·laboradora. Anem a fons.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Hola, Pili.
2: Hola, Sergi. Soy Pili de Lleida. Hoy me gustaría mucho que me pusieras algo de Gabri Ponte.
0: Sí.
2: Y si no, como opción, superestrella.
0: Vale, mejor, casi que mejor.
2: Se la quiero dedicar a todos los flasheros. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.
0: Però diré per què. Molta la gent que me l'ha demanat i l'espera. Per tant, si em dones aquesta opció, crec que sortiré més ben parat posant-la que no pas una altra cosa, va. Superestrella. Superestrella.

0: La veu característica d'un Quevedo insaciable.
1: Hola, Sergi, soc el Pere de Sabadell. M'agradaria escoltar la cançó de Baifo de Quevedo. Moltes gràcies.
0: Gràcies, Pere de Sabadell. El Baifo sigue sonant. Bueno, va. 628-06-05-13. Som-hi. Més ritme a la carta, aquí ja.
2: Hola, molt bona tarda, Domènec.
0: Què passa, crac?
2: Bueno, soy Jordi Sant Cugat y em volien que posessis la de la potra salvaje.
0: La potra.
2: Se dedico a Vero, la del restaurante Regino, per ella. Venga, que viven, te actúa, sempre a tope, que estem a juernes. Bona tarda i fins demà. Adéu.
0: Adéu, maco.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: A Condis sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
5: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
6: Quan vulgui.
5: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
6: Tot el temps que vulgui.
5: I totes les bombolles que vulgui?
6: Totes les bombolles que vulgui.
5: I tot el relax que vulgui?
6: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
7: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: No és només un reality.
10: A què he vingut aquí?
11: A guanyar!
9: Tampoc una cursa més. És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
12: Vaig al límit amb tu.
13: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
14: Andorra. Flash FM. 93.8.
15: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
16: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
15: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
17: Torna l'Octoberfest d'Anyós Parc.
15: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
17: Els dimecres, after work amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
15: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
17: Octoberfest d'Anyós Parc, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
18: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
19: El poder del ritme.
20: Flash FM. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del Grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.

0: Ole! Posa-te fina aquesta cançó, pinta maneres.
1: Sergi, molt bona tarda, l'Hora de l'Ametlla, què tal? Mira, avui m'agradaria que em posessis la nova cançó de Maluma i la Shakira, Agua.
0: Agua.
1: I li vull dedicar a tots els flexions i a tu. Doncs moltíssimes gràcies, molts petonets i fins demà. Adéu.
0: Adéu-siau, moltes gràcies. Un cop més pel teu missatge, guapa les seques, tot el món en pastilla, en la discoteca. Aquí estaven Shakira i Maluma, i a potencial, òbviament, aquí, Poca broma. Hola, Sergi, sóc en Nosa, avui et deixo triar una novetat per Flash FM, i si estàs una mica stuck amb què posar, et proposo I Am Te Vi Perriando. Té un flow brutal, i el canvi de reggaeton a electrònica és heavy. Gràcies, Sergi, sou literalment els millors de totes les ràdios a la tarda. S'aprecia moltíssim. Moltes gràcies, Jefe de Equipo. Gràcies a tu per les teves paraules i comparteixo una mica el mateix criteri que tu ens expliques a través del missatge. El tema té alguna cosa, no sé ben bé què és, però i queda demostrat perquè ens el demaneu, agrada. Anem a perriar.

0: Es que me doy nueva línea. Ya sabeu el golpito i bona lletra.
1: Soc la Laia de Tàrrega i em faria molta il·lusió que em posessiu el golpito de Quevedo, sí. I si no pot ser, doncs la cançó de Camins, però la nova que van treure, que...
0: El remix, diguéssim.
1: Que canté la Su.
0: Sí.
1: Moltíssimes gràcies i venga, va, que és dijous i el cuerpo lo sabe.
0: Sí que ho sap, sí.
1: Vamos, jefe de equipo, vamos.
0: Adéu. Adéu-siau, simpàtica, directament a Tàrrega, cap a Tàrrega. Aquest golpito al Quevedo, i tranquil·la, perquè Camins no és la que finalment t'hem posat, però la farem sonar, evidentment.
2: Hola, Fecherus. Estamos en el coche de camino a Reus.
0: Sí.
2: Que venimos de Barcelona.
0: Oh, carai.
2: Y queremos que nos pongas la canción de Onana de Capo. Vamos ahí, sus placeros.
0: Vamos.
2: Adéu. Un besito para todos. A ver si podemos conseguir una camiseta.
0: Adéu, simpàtics, que vagi bé el trajecte, la ruta, la rima de Capo, on anar.

0: plegats. Ara sí, un contracte pel nou disc Quevedo. Com pot comprovar, faig els coros de meravella, eh? Més especialment d'aquesta cançó que tantíssima ens motiva. No me mudo ni borracho. Ens ho torna a repetir per si no ho teníem clar. A 7 i 3 minuts, aquest dissabte, 3 d'octubre, la festa del Roser de Martorell amb Flash FM. Per muntar un bon pollastrot, per començar, Miquel González, Tomàs Poal, escalfant l'ambient amb el Flash Urban en directe des de la Casa de Cultura de Martorell, a priori, eh? Si tot va bé. Des de les 10 de la nit i fins a la 1 de la matinada. Si sou els més primers a arribar-hi, tindreu un premi assegurat. I després, later, festassa Flash FM. Estàs esperant aquest moment, eh? Oh, mama. Festassa oberta a tothom, amb qui us parla Sergi Domènech, el propi Miquel González i Tomàs Poal. Estarem allà fotent-li tota la matinada al pàrquing del Vapor. Viu la festa del Roser de Martorell amb Flash FM. Uno, dos, tres, cuatro. No! Basti, no, eh? Vinga, som-hi.
1: Hola, Flash FM.
0: Què tal?
1: Hola, Flash FM. Em podeu ficar una cançó per avui estar més contenta? La de... Oi. La de Bad Bunny.
0: Alguna del Bad Bunny.
1: Ho estimo.
0: Nosaltres també a tu. Si es tracta de que estiguis més contenta, evidentment te la posem ara mateix. Hem trigat massa i tot.
2: Pensaba que contigo iba a envejecer.

0: moment sin aire, pobret, eh?
1: Bona tarda, Flash. Doncs mira, aquí estem acabant de treballar i m'agradaria, si es podria, que em posessis la cançó d'Aire, de Lucho RK.
0: Sí, claro.
1: Que m'encanta. Uh-huh. I ja que has preguntat, bueno, no has preguntat, però ho has comentat, jo t'escolto des de l'Alexa.
0: Ah, sí? Alexa, posa Flash FM. I tal. Molt bé, bueno, una altra de les múltiples opcions, efectivament, que us apropen Flash FM allà on vulgueu sempre. Moltíssimes gràcies. El teu missatge Aire és el mega crack durant tota aquesta setmana. És el més nou de Lucho RK. Hola, Sergi Domena. Somos Marina i Ángeles Sabadell. Nos gustaría pedirte Miracle de Calvin Harris. Bona, molt bé. Para ti, toda la audiencia de la Interactúa. Gracias, Sergi.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra amb els 15 milions el dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
3: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
2: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
3: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
2: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
3: Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponés.
4: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
5: I sopem a les millors taules del món.
6: Hola! En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
8: I fem, i no deixem de fer.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
12: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
13: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
12: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
13: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, Andorra la Vella.
14: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
15: Frankfurts, bratwurst, menjar típic alemany, gerres de cervesa de mig litre i d'un litre. Però això no és Múnich, això és el Tarter. Aquest dissabte 3 d'octubre torna l'Oktoberfest de la terrassa de Bosch. Concursos de cervesa, jocs, música i una festa on brindem plegats.
16: Hola, sóc l'Héctor Ortega de Flash FM i ens veiem aquest dissabte a l'Oktoberfest de referència d'Andorra a la terrassa del De Bosch al Tarter. Porta els amics i que comenci la festa.
15: Ei, què és aquest dissabte 3 d'octubre? A partir de les 12 del migdia i fins a les 3 de la matinada al Tarter.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino... Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Som únics. El ritme el marca Flash FM. Andorra 93.8 FM.

0: Han acabat les bromes un cop més aquí, eh?
1: Bona tarda, plaça, som Carlos de Vilanova del Tru. A veure si em podries posar avui la cançó de Màquina Time per animar-me una mica aquesta tarda plujosa. Moltes gràcies, fins demà. Adéu.
0: Adéu-siau, que tinguis bona tarda. Efectivament, deu estar plovent aquesta... Bueno, el missatge arriba fa una estona, potser ja no, però sí que és veritat que hi havia un avís meteorològic en marxa per acumulació d'aigua. Estic mirant al radar en aquests moments i, bueno, sí, a diversos punts de... És igual, deixem-ho estar perquè m'acabaré fotent un jardí. Expliqueu-m'ho vosaltres a través del vostre missatge, així serà més real. Hola, Sergi, bona tarda. Estic sense company a la botiga i a la tarda se'n fa més llarga. Així que per animar-me et voldria demanar el merengue. Molt bé, el merengue, merengue, merengue, merengue. De Manuel Turizo. Diu, fa dies que no l'escolto i m'aporta molta energia i bona vibra. Moltes gràcies, una abraçada. Estoy cansado.

0: de dels més rellevants d'un tio que des que va començar no ha parat de fer èxits. La Plena.
1: Bona tarda, Flaixeros. Em podries posar la cançó de La Plena pel meu fill, Alan Yabel?
0: Clar que sí. Alan Yabel. Vamos con él, con Pele, que és el tio que canta d'una manera tan peculiar que fins i tot estranya de vegades, eh? No tenia algun problema. Molt bé, a punt, ja sabeu, a partir de les 8, una nova edició del Flash Urban. Miquel González, Tomàs Poal, interactua que tanca portes per avui dijous i que demà promet tornar a partir de les 4, molt més a prop del cap de setmana, que tant ens motiva i ens agrada, vale? Un últim missatge, una última petició i dedicatòria.
2: Mena.
0: Hola.
2: Com estàs? Soc la Jessica. Avui et volia demanar una cançó de la Rosalía, la de, que sempre et demano.
0: Sí.
2: I res, això, que hi ha juernes, tio.
0: Efectivament.
2: Així que ánimo, vale? I que encara que no t'escrigui, jo t'escolto sempre.
0: Doncs...
2: Always. Un besito.
0: M'alegres la tarda, perquè de vegades tenim petites crisis aquí pensant, però estan escoltant o què? Mira, sí, veig que sí, pel que tu em confirmes a través del teu missatge. Va, tinc controladíssima la cançó que sempre ens demanes. Es diu Like You Love Me, és de Rosalía. Adéu-siau, família. El que quiero...

0: fa responsable dels danys o perjudicis que pugui causar als oients.
1: Ja podeu trucar i dir el que us surti de la
2: polla.
1: Fins a les 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
3: Són les 8, acaba l'Interactua, demà torna a les 4 i comença un nou Flash Urban.
4: Miquel González, molt bona tarda, bona nit a tu i sobretot a tota l'audiència preparada per trucar-nos. Ja és dijous, conya.
3: Sí, sí, sí. Bé. I avui és el dia de moltes coses.
4: Ah, sí?
3: Moltes. Avui és el dia de la gent gran.
4: Oh.
3: També és el dia del cafè.
4: Un cafè.
3: I també és el dia dels vegetarians.
4: Molt bo, Molt, vaya pinxada.
3: No, la veritat és que sí.
4: Val.
3: Bueno... Començarem el programa parlant de la gent gran. Volem que ens truqueu, saludeu els vostres avis, dieu si els estimeu, si estan amb vosaltres, si us cuiden bé o si no. Volem anècdotes, records, experiències, sempre amb els vostres avis. Vale?
4: Exacte, poden ser records tendres o poden ser records, pues, escolta, graciosos o fins i tot records dolents, que hi ha molta gent que potser diu jo el meu avi o àvia no l'estimava tant.
3: I a partir de les 9...
4: Què?
3: Hi haurà una pregunta molt polèmica.
4: Perquè som molt polèmics.
3: Sí, sí.
4: Com el cuore.
3: I això ho sabrem a partir de les 9.
4: Vamos.
3: Així no marxeu. Ara, prova de trucar i dir què experiències amb els vostres avis. Com esteu amb els vostres avis? Si bé, malament, si estan o no hi són.
4: També.
3: Pot ser, clar.
4: Doncs mira, és un bon espai, el Flash Urban, avui, més que mai, per recordar a la gent gran que no està entre nosaltres, doncs escolta, un recuerdo, hijo.
3: Doncs vinga, el telèfon ja està obert.
5: 93 545 68 68.
3: O si ens escolteu cada dia amb els vostres avis, que seria molt random, però també podíeu escoltar-ho, i trucar-nos.
4: I per suposat, també podem fer bromes telefòniques als vostres avis.
3: Això és el millor de tot.
4: Així que ja podeu començar a enviar les peticions de bromes telefòniques, ja sabeu, al WhatsApp del Flash Urban, que és el 699-69-69-69.
5: Envia'ns un WhatsApp.
4: Xepop!
5: 699-69-69-69.
3: Vinga, comencem!
4: Go vegan, vamos, venga!
5: Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.
6: Bebé, caí de malo.

0: A vegades necessites una mica d'aire.
1: Aire!
0: Lucho RK és la seva darrera, que es diu Aire, i són aquí al Flash Urban, les 8 i 4 minuts, i avui parlant dels avis i les àvies.
1: Abuelito, dime tu.
0: Ai, temazo.
2: Bona cançó per posar, és veritat.
0: Sí, no, és la de Heidi, no?
2: Heidi.
0: A veure si la trobo amb un fly. Ai, ja l'he trobat. Sóc un professional. Comença així.
2: Parece la legión, no, una mica.
0: Comença així. Ara començarà, no? Suposo, no sé.
2: Potser has posat la instrumental de polla o no?
0: No,
2: no, és la...
0: Aquí.
3: Abuelito, dime tú, qué sonidos son los que oigo yo. Abuelito, dime tú.
0: Avui parlem dels avis i les àvies.
2: Què penseu d'ells?
0: Tenim des de Badalona a la Carla. Hola, Carla, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Com estàs, tia?
2: Hola, Carla.
4: Hola, bé.
0: Sí?
4: Mira, justament anava a casa dels meus avis. Ara.
0: Ah, vas a casa dels teus avis, a sopar avui o què?
4: No, a sopar no, és que, bueno, el meu avi ja està una mica gran i tal, i estic una mica trista perquè la setmana vinent començarà, bueno, ingressarà una residència, i m'estic una mica mentalitzant per aquest moment.
2: Perdona, marxa una residència per temes neurològics, per tema del cap o perquè està malament
4: sí,
2: del cos?
4: Sí, per tema demència, sí.
0: Demència. I és una decisió que vau decidir entre tota la família? Ell ho ha demanat o ell fins i tot s'hi ha negat a anar-hi i ha costat? No sé, perquè a vegades els hi costa.
2: Clar.
4: Bueno, realment una mica entre tota la família perquè la meva àvia també està molt gran, s'ha trencat un braç, llavors pues, anem superatabalats, tant de bo poguéssim, jo què sé, prescindir algun de nosaltres de la feina per poder cuidar-lo a casa, però
0: clar,
4: és que ja
0: no
4: és insostenible, perquè
0: clar,
4: a més ja
0: no
4: gairebé no es pot aixecar, llavors la casa no està adaptada a les condicions actuals.
0: Clar, a sobre, si estan sols, no deuen viure amb algú o viuen sols?
4: Bueno, ells dos sols, la meva àvia està molt bé del cap, o sigui, de tot en general, el que passa que, bueno, també està gran. I al final, jolín, pues...
2: Sempre passa això. Quan un està malament del cap, l'altre està malament del cos. Sempre sí, és així, amb tots els avis, tio, és una putada, de debò.
4: Sí, totalment, però la veritat és que, bueno, és que el meu avi m'ha... Bueno, els meus avis, els quatre en general, he tingut la sort de poder compartir molt de temps amb ells. Jo tinc 30 anys i encara els tinc. Bueno, tinc 29, perdó.
0: Home, tens 29 i tens els dos... Està molt bé. No tothom ho pot dir-ho,
4: sí, sí.
2: Realment, els estàs gaudint encara molt i, joder, està superbé.
4: Sí. Tinc a la meva àvia materna, el meu avi...
0: Se't nota que estàs com molt preocupada que hagis de portar, a Carla, el teu avi en una residència, Se't nota per la veu, que estàs com trista.
2: Sí, no acompanya, clar. O sigui, clar,
4: no?
2: És molt trist. Al final estàs enviant el teu avi a un lloc que clar, que saps que estarà una mica apartat, però bueno, la família estareu allà per recolzar-los.
4: I tant, sempre.
0: Va, jo li diria al teu avi, mira, regala-li una ràdio i que es posi cada dia a les 8 del vespre al Flash Urban. Com a mínim riurà una mica,
4: saps? Mira, doncs molt bona idea. Pues

0: parli de la Guerra Mundial o alguna cosa així, o no?
1: Uf, pues pobret, tinc moltes, però pregunta molt, bueno, no sé, sempre està com demanant per la família, està com molt obsessionat.
0: Vale,
1: I
0: en plan...
1: fa molta gràcia, perquè és com, bueno, que estamos aquí,
2: clar,
1: la família tiene que estar unida. Sí, sí, yeah. És molt maco.
2: Que mono, que el que vol és veure-ho junts tots, germanó, seu,
0: germanó i família,
2: clar, clar.
0: Tots units.
1: A més, es diu Serafín, que és un nom molt...
2: Serafín. Ah, molt bé.
0: Serà el fin?
2: No, no. Per favor. Molt bé, gràcies, Carla.
0: Vinga, Carla, adéu.
2: Vinga, va, avui històries amb els vostres avis.
3: 93 545 68 68.
2: Perquè avui és el dia...
4: Abuelito,
2: de la gent gran.
4: Que sonidos son los que...
2: És que som un programa tan familiar, de veritat.
0: Som molt dels avis. I escolta, sí, m'agrada perquè hem començat amb una part tendra, però jo tinc ganes de marro, també. Eh?
2: Sí,
0: jo
2: sí,
0: vull
2: sí.
0: marro.
2: Hola, bona nit. Adéu.
0: No, no, no. Era un avi. S'ha confós.
2: Volia trucar a teletaxi. Saps? I no podia. El telèfon és aquest.
3: 93 545 68 68.
2: Hola. Hola.
5: Hola.
2: Hola, com et dius?
0: Ei, tia.
5: Em dic Núria.
2: Núria, des d'on ens truques?
5: Des de Barcelona.
2: Molt bé. I tu, tens sí. avis?
5: Bueno, els avis... O sigui, els avis són els avis dels meus fills.
2: O sigui, els teus pares.
0: Vale.
5: Sí, els meus sogres, també.
2: Els teus
5: sogres. Els avis
2: sogres.
5: Són
2: vale.
5: els avis,
2: Molt bé.
5: Sí.
2: Vale. I què?
5: Sí. Bueno, jo soc la que he escrit que són uns cabrons.
2: Vale, vale.
0: Ara m'agrada.
2: O sigui, els avis dels teus fills són uns cabrons. Per què?
5: Sí, molt. Pues perquè tenen unes vides que... Bueno, o sigui, jo vaig tenir uns avis superguais, que em feien d'avis, però els avis dels meus fills pues estan tot el puto dia de... jo què sé, quedant amb amics, de peluqueria, les iaies, de viatges... I, bueno, i tu demanar-los ajuda, que jo tinc la meva vida.
2: Pues em sembla perfecte.
5: Jo tinc la meva vida.
0: Pues tenen, bueno, pues tenen raó.
2: Em sembla perfecte.
0: I han educat els seus fills, perquè han d'educar els nets, ara.
2: Claro,
5: claro. Això és el que em diuen, i és una frase que em rebenta, perquè, clar, jo penso...
0: Sí,
5: però quan ells tenien la meva edat i tenien els nens petits, els seus pares els van ajudar. Representa que som una generació d'egoistes.
2: Bueno, però, això, però estan sants, estan contents, se'n van de viatge, se'n van a la pelo, no t'ho agafes així,
5: o sigui, saps? Perquè estan millor que nosaltres.
2: Pues ja està.
5: Però millor, t'ho dic.
2: Que disfrutin.
5: Però millor.
0: Bueno, pues escolta, bueno, això és bo. Són uns avis, amb el bon sentit de l'expressió, egoistes.
2: Són moderns.
0: Sí,
5: sí. sí. Però jo crec que et diria que crec que és un problema, a veure si algú més està escoltant i també li passa, perquè crec que és un problema generacional. O sigui, ells van tenir la sort de que van tenir pares que van ajudar amb els fills, no? Perquè eren aquells avis sacrificats, la iaia amb el davantal, no sé què.
0: Ui.
5: I els nostres, o sigui, i en canvi ells, pues, que jo tinc que disfrutar mi vida... A més, vas a l'aeroport i està ple d'avis tot el... Bueno, no sé si us heu fixat.
2: Sí,
5: jo
2: també
5: quan...
2: és veritat que donen molta feina, els avis, quan viatgen. Dona molta economia, serveix gràcies als avis, eh?
0: Sí,
2: és veritat.
0: Sí.
5: Correcte, és, sí, correcte. I restaurants a tope. O sigui que estan, sí. Aquesta generació d'avis estan com si fossin... Bueno, pues, jóvenes...
2: Però això és una crítica o és simplement...
5: crítica.
0: Ella ho critica, perquè ella pensa que els avis, que els seus sogres s'haurien de responsabilitzar més d'uns fills que no són seus. Jo ho sento, aquí sóc tint dels teus dels
2: sí.
0: sogres.
2: Jo no estic a favor de tu, Núria, sincerament.
0: És que el Miquel i jo serem avis egoistes, no, jo crec.
2: Sí,
0: que.
2: Sí, jo crec que sí.
5: Bueno, pues no sé on anirà per a la societat, perquè dic, sí, els avis són un pilar,
2: no? Però tu penses
5: no?
2: que els teus pares i els teus sogres, pel fet de tenir nets, obligatòriament han de fer de cangurs dels seus nets?
5: No, però amb ells sí que van tenir... O sigui, ells són una generació que han tingut mogollon de sort, perquè han tingut ajuda, però en canvi ells ara no presten l'ajuda, no la tornen, no? Saps com que...
2: Per tant, tu demanes final... tant, seus avis, com, tant els seus pares com els teus sogres que, sisplau, es cuidin més dels seus nets.
5: Bueno, jo ja passo d'ells, de veritat. Especialment de la meva sogra. Passo molt.
2: Passes de la teva sogra? Aquí és on te volies anar.
0: Ja sé el problema, que són els sogres, no que siguin avis dels seus fills. El problema és que
5: són... No, sí, no, els quatre són molt egoistes.
2: No suportes perquè, de la teva sogra.
0: Déu-n'hi-do.
5: Bueno, aquest és un altre tema.
2: Dios!
5: Bueno, és que la meva sogra és de llibre.
2: Insulta-la.
5: De llibre.
2: Insulta-la.
0: Digues.
2: Què és la teva sogra?

0: Jo diria que és... No, Berta, és...
1: Què ha dit la Berta? Què ha dit la nena?
0: Filla puta!
2: Berta.
3: Com? Hola! No. Berta, no insultis a la teva àvia, tia!
1: Tenim una opinió d'un oient per WhatsApp.
3: I què diu?
1: D'aquesta oient. Diu, por favor, mandadla callar. La egoísta és ella.
3: Dios!
0: En sèrio, no. És que jo... Bueno, més que insultar, diria que és el gat negre.
3: Però una
0: cosa... Sabeu la història, no? El gat negre...
3: Però, Núria, la teva filla acaba de dir-li filla de puta a la seva àvia.
0: No,
3: ara
0: perquè...
3: Ara en directe per la ràdio i no l'has renyat.
1: Però... Si la mala mare ets tu.
3: Clar, tia... No suportes a la teva sogra que permets que la teva filla digui filla de puta a la seva àvia.
0: Però no ho penses. Saps què passa? Que ella, a mi ja li agrada molt escoltar-vos i sempre em diu, mama, quan tornem a la rítmica, sempre diu, mama, que són les 8 menys 5 o les 8 menys 10, posa flash. I llavors us escoltem tornant a casa. Gràcies. I clar, ella sap que us agrada, bueno, ella sap el que ha de dir, saps?
1: Ara serà culpa nostra aquí. Que digui paraulotes.
3: Perquè no suportes a la teva sogra.
1: I ara no ens suportes a nosaltres. Per favor.
0: No. Jo ho escolto, també m'encanta, i truquem, a vegades sí o no, a vegades l'agafen, a vegades no, però...
3: Ja, però és que la teva filla acaba d'insultar la seva àvia, tia.
1: No, ni oblit ni perdó. No.
3: Clar.
1: Avui més que mai.
3: Pues sí.
0: Ara parlarem. No. Sí, parlarem.
1: I li diu no, ara la nena, no parlarem.
3: Vaya rebelde.
1: Per favor.
0: Bueno, sí, és que el problema dels nens d'avui dia és que és això, és que el no tenir, bueno, almenys els meus, el no tenir aquesta estructura d'avis i tal...
3: Ara li posa les culpes de que la seva filla és una maleducada a la seva sogra, a sobre.
1: Te has coronado, chapó.
3: Per favor, Núria.
1: Una educació sin fissures,
0: bueno,
1: chapó.
0: A veure, si els nens no estan mai amb els avis, pues, clar, a vegades és difícil de controlar-los tant.
3: Però jo crec que estàs comparant coses que no tenen res a veure una cosa amb l'altra.
1: Mira, jo crec que els avis...
0: Vosaltres us han criat els avis o no, a vosaltres? Us han criat els avis? Perquè quan et crien els avis...
1: Depèn. Alguns sí, alguns no. Depèn, no sempre...
3: Depèn. O un dia a la setmana estàvem amb uns i un altre dia a la setmana estàvem bé.
0: Bueno, això és fantàstic.
3: Bueno, doncs vale.
0: Jo és que només els veig per festes. O sigui...
1: Dios, és que jo vull anar amb els avis de festa. Les cabres.
3: Però està molt bé el que estàs dient, Núria, però el que no pots dir és posar-li les culpes que els teus fills estan maleducats per culpa dels seus avis. Vull dir, no, la mare ets tu.
0: No, vale. Ah. Vull dir que no és ben bé per culpar els avis, però la situació fa que, pues, al final, no tenen aquell coixí, no?, que a mi m'hagués agradat que tingués.
3: Fem una cosa, deixem el telèfon obert i a veure si la gent està a favor o en contra del que diu la Núria. Molta gràcies, guapa!
1: Vinga!
0: Una abraçada!
4: Adéu! Què passa, cabres? Truqueu ara mateix al 93 545 68 68. Flash Urban.

0: 8. 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
1: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
2: Andorra 93.8.
3: Flash FM.

0: Lage FM.
1: Què fas, que no ens truques? 93 545 68 68 Flash Urban. Envia'ns un WhatsApp. 699 69

0: Cuida. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres...
1: Esa es Bad Bunny, Amasho Castillo, Nueva York. Si te quieres divertir.
2: Diviértete, hijo, ven aquí. Entra, entra, pasa.
1: Fa una estona ens ha trucat la Núria, la Núria que no suporta la seva sogra.
2: No.
1: Fins i tot la seva filla ha insultat a la seva àvia en directe.
2: No només això, sinó que li ha dit filla de puta.
1: I la Núria no l'ha renyat.
2: Ha deixat passar l'insult greu.
1: Això ha provocat que molts oients ens hagin acribillat a WhatsApps indignats de la, com es comporta la Núria. És molt heavy, però tenim molts missatges.
2: Bueno, i és que m'acaba d'arribar un, ara mateix, a les 8 i 24 minuts,
1: Dios.
2: Que diu així, bona nit, escolteu, la tarada aquesta que acaba de trucar... Quasi em fa que es posi de part 36 setmanes si no sap educar amb respecte i amor. Que no tingui fills. Què és això que els avis han de cuidar els teus fills? ¿Estamos locos? Amb la paraulota que ha dit la filla ja deixa molt que desitjar.
1: I tenim més, eh? Mira aquest àudio.
2: A veure.
3: Tio, digue-li a aquesta noia que es calli la boca i que es vagi una miqueta a la merda.
2: Hola.
3: Vale? Filla de puta.
2: No, no,
1: bomba.
2: No,
1: home, no. Això no fa falta insultar.
2: Clar, que a més li hem fotut bronca a la nena per dir aquesta expressió justament, no fem el mateix.
1: Tinc una altra que diu, hola, estava flipant i escoltant a la Núria. Wow, els avis no poden estar amb la seva filla per raons òbvies. La gent està indignada.
2: No, no, i tenim més missatges, eh?
1: N'hi ha més?
2: Diu, jo sóc avi amb 44 anys. Ajudaré en la mesura del possible. Tampoc és una obligació. Jo ja vaig exercir de pare i segueixo. Ara és el seu torn. Egoista és ella. La mare és ella.
1: Que heavy. La gent indignadíssima per la Núria. Bueno.
2: I tenim un últim missatge.
1: Ah, hi ha més? A veure.
2: L'últim. Diu així, por favor, mandadla a callar. La egoísta es ella. No hubieras tenido críos. Es como echar la culpa de que su hijo es maleducado por culpa del colegio. Venga, hombre.
4: Tomba.
2: No.
1: Heavy.
2: Normalment.
1: Molt heavy. Anem al Bons, que tenim a l'Àlex. Hola, Àlex, bona nit.
5: Hola, bona nit.
1: Com estàs?
2: Ei, tio.
5: Molt bé, molt bé. Aquí, enfadat.
1: També estàs enfadat amb la Núria?
2: Hòstia.
5: Una mica, jo crec que tots, no?
2: Explica'ns per què. Què te corroe la sangre?
5: No sé, mira, jo soc jove, eh? Jo no tinc fills ni tinc res, jo
1: Quants
5: tinc
1: anys
5: avis.
1: Tens? Quants anys tens, Àlex?
5: Jo tinc 22.
1: 22, molt bé.
5: 22. I, hòstia, una manera de pensar una mica horrible, no?
1: Sí, no?
5: Sí, no?
2: Què penses en global d'això?
5: Home, que millor que la gent així... Si ella parla de la societat dels avis d'avui, jo parlo... Sí, jo crec que l'enfoc està una mica desviat. Sí, jo crec que el problema és ella.
1: El problema és la Núria.
5: Mm. És la Núria. Jo tinc avis que m'han criat tota la vida, per sort, i he crescut amb ells, i ara la meva àvia ja és una àvia moderna, que també sempre que pot s'escapa por ahí, i viatja, i fa tot el que pot, pobre.
1: I tu mires en plan, que bé, que estigui tan bé, que pugui viatjar, i que s'ho agafi tan bé, i tingui salut per fer-ho, no? Ja està.
5: I tant.
1: Que és com t'ho has de mirar, siguent tu el seu net o la seva filla, o el seu fill, o qui sigui.
5: I tant. Els vol tenir esclavitzats allà a casa cuidant dels nens.
2: Clar.
5: Mentre s'orella, sopar i de viatge.
1: Clar.
5: Bueno.
1: Molt bé. Doncs molt bé, Àlex. Gràcies per aclarar-ho, tio.
2: Vinga, xaval.
1: Una abraçada, maco.
5: Vinga, sí.
1: I és que avui és el dia de la gent gran i per això nosaltres avui ens ha donat per parlar dels avis, perquè també s'ho mereixen.
2: Exacte. Abuelito, dime tú. És un homenatge pels avis i ens agrada.
1: I si algun avi vol participar, ens encantaria, eh?
2: Sí, i si sou avis i esteu fins al rabo de gent com la que ha trucat abans, de dir, escolta, que s'ocupin, també ho podeu dir, eh?
1: També. Hola, bona nit.
6: Martín Poal.
1: Adiós.
2: No, aquest avi no.
1: Aquest no, justament aquest no.
2: Aquest no ens cau bé.
1: El que faltava.
7: 93-545-68-68.
1: Bona nit.
8: Bona nit.
1: Hola, com et dius?
8: Josep,
1: des d'on has trucat?
8: Pues des de sortint de Lleida cap avall.
1: Molt bé, explica'ns.
8: Bueno, doncs a veure, t'explico. Jo, els meus avis, tots quatre, vaig poder gaudir d'ells. Ara ja no hi ha cap de vius.
1: Vale.
8: Fins i tot vaig poder gaudir dels rapesavis per part de pare.
1: Déu-n'hi-do.
2: Mare meva.
8: Sí.
2: Tot l'arbre genealògic, eh? Tot l'arbre genealògic vas viure.
8: Bueno, sí, la veritat és que sí. Vaig tindre aquesta sort, vaig tindre la sort de que me van cuidar molt i me van criar molt, també per circumstàncies familiars.
1: Molt bé,
2: me van.
8: Evidentment, en aquella època no era tan fàcil com viatjar ara, i ara que els avis viatgin, ho trobo de puta mare.
1: Bravo!
2: La cabra, tu ets la cabra i no ho saps més, encara.
8: Ja... No es tracta de la cabra. Hi havia un dit, o jo sempre he sentit una cosa, que és que els pares han de criar i els avis han de malcriar.
2: Molt bé, també.
1: Pues està molt guai aquesta frase, m'agrada molt.
2: És veritat, qui ens comprava els gelats? Qui ens donava pasta? Els iaios, sempre.
8: Correcte, el pare em deia que no els podia menjar i la iaia per darrere me venia i me'n donava un. Doncs
1: pues com ha de ser.
2: Vale? Ja està.
8: Llavors ja està, en aquesta època que poden, que viatjar és més fàcil, que és més fàcil tot, i els avis estan bé...
1: Pues
8: a robar i a gastar-se la pasta que tinguin amb ells, que per això han estat treballant i han guanyat tota la puta.
1: I a part, que poc es parla de que quan els avis van d'excursió duran molta feina al llarg de l'any, que no només a l'estiu, vull dir, en el món de l'hostaleria, de restaurants, d'hotels, que durant l'any es mengen els mocs, doncs pues fan diners gràcies als avis, que és molt heavy, eh?
8: No, que sí. I que això de que, hòstia, és que la meva filla no està educada perquè no tinc els, perquè els seus avis no s'ha... no s'encarreguen d'ella, no, xata. Qui t'has d'encarregar de la teva filla ets tu.
1: Just!
8: Vale?
2: Sí, sí.
1: Molt.
8: No, és així, ho sento. Jo encara no sóc pare, espero ser-ho d'aquí poc.
1: Just.
8: Però jo ho veig així, Perfecte.
1: Hem revolucionat molt avui l'audiència, eh? I ens agrada.
2: Sí, 100%. Ens mola que doneu l'opinió. A veure, l'altre oient també ha donat la seva opinió. Ui, ho estem dient amb respecte, que això és l'important. No insulteu, sí. Vale? No dieu filla de puta com el d'abans. No.
1: Ja ho ha dit la seva filla.
2: No. Exacte. I tu ho has fet molt bé, eh? Com es deia? Josep, no?
1: Josep.
2: Molt bé.
1: Molt bé,
8: sí,
1: Josep.
8: Sí.
1: Gràcies,
8: home,
1: tio.
8: Jo crec que sí, però vinga, va, cabres. Apa.
2: Adéu, vinga, cabres. Xaval.
1: Hola, bona nit.
4: Hola.
1: Hola. Baixa'm el volum de la ràdio, sisplau. Com et dius?
2: Vinga, senyora.
4: El volum.
1: Baixa'm el volum, sisplau.
4: És que no sé si estem parlant amb nosaltres.
1: Estàs sí, en directe, sí. Ara mateix. Sí, però baixa'm el volum, sisplau.
2: De la ràdio.
1: És que si no s'acopla.
4: Vale. Vale, sí.
1: Com et dius?
4: Ara. Sí, he trucat abans.
1: Com et dius?
4: Núria.
1: Oh, ets la Núria.
2: És la polèmica feta persona.
1: Núria, la gent està molt en contra teva, eh?
2: Sí.
4: Sí. Per això hem tornat a trucar.
2: No defensa ni els teus avis.
1: No, ningú.
4: No, però volia puntualitzar, que aquí estan perdent de vista les realitats, les diferents realitats que poden haver en cada família i en cada circumstància. Aquí tothom dona per suposat que els avis fan tot el que poden i que no arriben a més i que, evidentment, tenen dret a disfrutar de la seva jubilació, de la seva etapa, d'aquesta etapa de la vida.
1: Només faltaria.
4: Com tothom té dret a disfrutar la seva etapa de la vida. I com heu dit ara, que és el dia que no ho sabia, d'Internacional dels Avis, dic, home, pues, també una menció especial als avis que realment tenen el títol d'avis i se'l mereixen, perquè hi ha molts avis que són, bueno, jo els veig a tot arreu, a l'escola, a tot arreu, que hi ha avis que són... Ho donen tot i més si tinguessin, més donarien més temps.
1: Però tu abans, Núria, parlaves d'una generació d'avis, com globalitzant molts avis d'una generació que se'n va molt de viatge i que passen, entre cometes, de la seva família i dels seus nets. És el que has dit abans.
4: Sí, perquè a mi m'han tocat... O sigui,
1: però a tu t'han tocat, no tothom. Sí.
2: T'han tocat els teus avis,
4: no, però,
2: Dios mío.
4: Però sí que és una generació, perquè també tenim amics, no?, que en el nostre entorn, que també els avis no fan d'aquella figura d'avis, però sí que...
1: Però per tu, quina és una figura d'avis? Sí. Què és una figura d'avis, doncs, Núria?
4: Doncs mira, t'explicaré una història superxula. A la Índia, vale?
1: A la Índia.
2: Ara anem a la Índia?
1: Per favor.
4: Tenim uns amics hindús, no? Bueno, el meu fill té un amic hindú, i a la Índia, amb els pares, saps què fan allà?
1: Què fan?
4: Allà tenen molt clar que tot és, bueno, igual que la reencarnació i tal, no, que tot es retorna. Llavors, que quan ells han sigut cuidats pels seus pares de petits, fins que han sigut grans ja, i després ja independents econòmicament i ja la seva casa i tal, després això reverteix, no, com aquella vinyeta de la Mafalda, no? Això reverteix
2: i acabes...
4: Sí, aquella vinyeta que la vida va al revés i reverteix i després els pares que t'han criat i t'ho han donat tot són els que són al final necessitats. Llavors a la Índia es dona per sentat de que els adults arriba un moment que han de mantenir els avis, han de revertir allò, o sigui, han de tornar el que la vida els ha donat.
2: Sí, entenem, llavors sí. On vols arribar?
4: Ara,
1: i doncs què? No cuidaràs de la teva sogra perquè ara la teva sogra no cuida la teva filla? Doncs, és el que vols dir.
2: Però ha cuidat el teu home no, i gràcies no, no, a això tu l'has conegut.
1: És que estàs intentant justificar alguna cosa que no, és injusti... que no es pot justificar.
4: El que vull dir és que justament a casa nostra ens han tocat per les dues bandes.
2: Ui.
4: Os avís que és que no ens ajuden en res, o sigui, ni una però hora si, a la setmana ni una hora al
1: però
4: mes.
1: Però si els teus
4: res.
1: Pares i els teus sogres volen anar a viatge, quin mal fan, tia?
2: A veure, els avis sí, estimen... Però, us estimen però... els avis o no? Això és l'important. Us estimen? Us tenen carinyo?
4: Home, suposo no. que sí.
1: La filla diu que no.
2: Pues llavors bueno, això és l'important. Després, que no ajudin és una altra cosa. Calla, nena, coño!
1: O que parli la nena!
4: Estem en antena. Llavors, què passa? Pues que ho saben i per això estan així. Estan...
6: Bueno. Mentira! Vale. És mentira!
1: Va, bueno. passa... Com es diu la teva filla, Núria? Com es diu la filla?
4: Com es diu?
6: Berta!
1: Berta, què penses dels teus avis, Berta?
4: Què penses? Pensa abans de parlar.
2: No diguis
4: això, paraules. No diguis paraules. No? Què penses dels avis?
1: Vinga, Berta.
4: No saps què dir. Què penses?
6: Que són uns malparits.
1: Per favor, Berta.
2: Oye, Núria, ho sento, però no ajuda les no, formes bueno, de la teva nena, Berta.
1: Ja està, s'acaba la conversa.
2: La Berta ens ha matat.
1: Adéu, bona nit.
7: Ens agradaria disculpar-nos. D'absolutament res. Flash Urban.

0: Vale.
1: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
2: Hola, Aran, bona nit.
3: Ha desaparegut l'Aran.
4: Aran? Eines?
2: Aran! Ha mort.
5: Digues.
2: Ah, està viva, vale. Aran, què escoltes tu quan vas a festa major?
5: Soc nen, soc nen.
2: Ah, què escoltes tu quan vas a festa major?
4: Ara ets nen.
5: California Girl. Cali...
6: Bueno, potser no ets tan nen, eh? Potser no ets tan nen.
2: Home, és nen igual, però és gay, saps?
5: Claro, claro.
2: Clar.
4: California Gays.
1: I a tu? Què t'ha passat avui?
7: Para todos esos amores que dicen ser prohibidos. Y para todos esos que... no pudieron ser. Esto dice así.

0: La Tini i Ulises Bueno, això es diu Dos Amantes. Que maco, aquesta cançó. Eh?
1: Per cert, saps que la Tini ja ha fet les paus amb Emilia Mernes?
0: Ah, ja són amigues?
1: Sembla que sí. L'ha tornat a seguir per Instagram.
0: Per favor.
1: I potser la convida a la seva boda amb el Rodrigo de Pol.
0: Ah, sí, tan amigues són i tot, eh?
1: Molt cotilleo.
0: Heavy. Molt bé. I el cotilleo que encara tenim seguit amb els avis a través de la trucada de la Núria. Encara tenim més notes de veu que ens arriben a través del WhatsApp del Flash Urban justificant... Xopa. Bueno, portar la contrària a la justificació de la Núria.
1: Sí, si us acabeu de connectar, la Núria és un oient que ha trucat abans dient-nos que els seus sogres no cuiden dels nens i diu que haurien de cuidar dels nens en comptes d'anar de viatge, gaudir del seu temps i que haurien de donar més temps pels nens. I molta gent pensa que no és així.
0: Atenció amb aquest missatge que ens ha arribat.
2: Nois, a veure, no es tracta d'estar trucant aquí contínuament, us he trucat abans, sóc el Josep,
1: hola,
2: que va de Lleida cap a Valls.
0: Molt bé, Josep.
2: Primer, hòstia, sou tots dos uns professionals com a la Copa d'un Pi, quan les coses se'n van de mar, i amb aquesta última trucada s'ha anat de mar. Vull dir, primer intentant-se justificar d'una manera, després totes aquestes coses, paraules que no venen a cuento. Per molt que el vostre programa sigui com sigui, les coses s'han de fer ben fetes i ho feu de puta mare. Per una banda, per una altra, doncs això, intentar justificar-se amb històries de la Índia. Jo vaig cuidar dels meus avis igual que van cuidar ells de mi. Jo vaig cuidar dels pares, del pare, igual que ell va cuidar de mi, sense cap obligació, sense esperar res a canvi.
0: Molt bé.
2: I el que he dit abans, si ara poden viatjar i estan ben viat menjar, que rebentin la seva pasta, que per això se l'han guanyat,
1: bé.
2: I els pares, que els eduquin els fills, i que els eduquin, que no facin com aquesta dona. Vinga, va, salut, cabres.
0: Adéu, cabreta, que vagi bé.
1: Vinga.
0: Molt bé, i atenció amb aquest.
3: Aviam, aquesta dona està una mica malament del cap. Aviam, tu tens avis, els avis t'han criat a tu i tu tens una criatura que has decidit portar al món tu. Vale? I si els avis volen vindre a veure els teus fills, els volen anar a buscar a l'escola quan vulguin, doncs venen i ja està. I si no hi volen anar, doncs no hi van. El que no pot ser que els avis tinguin una obligació que sigui com una feina. Que es trobin malament i hagin d'anar a portar la mainada al col·legi. I que es trobin malament i tu els hi portis els nens a les 7 del matí perquè s'hagin d'aixecar a les 7 del matí perquè tu vas a treballar. Tu has portat a la teva criatura al món i la cuides tu. I els avis la disfrutaran quan ells vulguin. No quan tu et doni la gana.
0: S'ha desfogat aquest home, eh?
1: Aquest home ho ha deixat clar. Escolta, doncs, llavors jo diria que és un 99% no està d'acord amb la Núria i un 1% que és la Núria i la seva filla malparlada, sí.
0: La seva filla és molt malparlada.
1: És molt malparlada.
0: Però molt, eh?
1: Ha dit filla de puta i malparida a la seva àvia.
0: A la seva pròpia àvia. Hola, bona nit.
4: Bona nit.
0: Com et dius?
4: Esteban.
0: Des d'on es truques, Esteban?
4: De Palau.
0: Molt bé. Esteban, avui és el dia dels avis. Què diries tu dels teus avis?
4: A veure, no sé si és una frase que està feta ja, però sense els avis no seríem ningú.
1: Vale.
4: Llavors, no sé si està ja dit aquesta frase, però és la realitat. Ens han cuidat sempre.
0: Sí.
4: Jo, per exemple, ara soc avi d'una nena de 6 mesos.
1: Oh.
4: I jo no estic amb el meu fill i amb la meva jove i amb la meva neta cada dia i cada dia i cada dia. Jo, si quan necessiten deixar-me-la, pues me la deixen. I jo la cuido, com si cuidés el meu fill.
0: Baixa'm el volum de la ràdio, sisplau, que s'acopla.
4: Espera, que passi.
0: Sí, que si no s'acopla. Digues, digues.
4: Espero. Llavors, clar, jo tinc les meves sogres, que tenen 80 anys, són besavis, i estan amb la nena encantat. Claro, no la veuen cada dia. Però quan la veuen, se derriten, m'entens què vull dir?
0: Mm.
4: Llavors, clar, no sé, jo el que dic, estic d'acord que els fills, si tenen, o sea, els meus fills, si han tingut una filla, la tenen de cuidar ells i la tenen que educar ells. Però nosaltres sempre estarem ahí per fotre, o sea, per echar una mano, m'entens què vull dir?
0: Molt bé.
4: El que no pot ser és que, no, aquest cap de setmana anem de festa, toma la nena. Aquest dia nos vamos al cine, toma la nena. O sea, que no siguin acostum, entens què vull dir?
1: Sí, però ella diu que directament els seus sogres no passen temps amb els nets. Ella diu això.
4: Ja, però llavors és perquè no li porten la nena.
1: Bueno, no sé per què. Diu que perquè va viatjar molt, perquè ja són lliures, però jo penso que si els avis ja heu educat els fills, no teniu l'obligació. Podeu estimar els nets i veure'ls de tant en quant a vegades, però no teniu obligació de cuidar-los, tampoc.
4: Clar, és que al final t'agobien.
1: T'agobien.
0: Sí, sí, bueno, clar, és que són edats diferents, vull dir que els avis són gent gran, saps? Bueno, molt bé. Gràcies, Esteban. És que tens poca cobertura, tio. Bueno, moltes gràcies, tio. Que vagi bé. Hola, bona nit.
5: He trucat a allò dels avis.
0: Sí, tu què vols?
5: Jo vull... Ha estat molt bé tot el que han dit a favor dels avis.
0: Ah, doncs ja està. Vale, perfecte, gràcies. Que vagi bé.
5: I la nena, molt dolenta, eh?
0: Hola, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
6: Isaac.
0: Isaac, des d'on ens truques?
6: Des de Castefa.
0: Tu tens avis, Isaac?
6: Sí.
0: Molt bé. I què, t'agraden els teus avis? Tu passes bé amb ells?
6: Home, molt, molt bé. Amb el dòmino.
0: Amb el dòmino, jugues i tot,
1: jugues al dòmino.
6: Sí. I a mi no em sembla bé el que ha dit la Núria, perquè els avis, des de petit, et cuiden quan no poden els pares, vas a casa dels avis, et cuiden, estan amb tu, juguen amb tu... Vale que cadascú té les seves situacions a casa, però els avis, al fons, sempre t'estimaran, sempre.
0: Molt bé, Isaac, joder. Molt bé. Què és el que t'agrada fer més amb els seus avis, a veure?
6: Pues, a veure, passejar amb el meu avi, i ajudar la meva àvia a fer el dinar.
0: Molt bé. Que gran de l'Isaac, eh?
1: Home, l'Isaac no només deixa ajudar-se, sinó que també ajuda, a més que és una mica pajero, eh?
0: Sí, sí que ho és.
6: Bueno.
0: És que l'Isaac ahir va trucar en aquest programa i va dir que es fa 5 balles al dia. Ets tu, que sí?
1: Sí.
6: No, va ser una altra.
0: Sí, ara serà una altra.
6: Pues no, t'hi juro que va ser una altra.
1: Pues demà surt un vídeo, Isaac, així que...
6: O sigui, vaig una altra, però som iguals.
0: Ah, tu també ets pajero, no?
6: Hombre.
0: Hombre.
1: Hombre.
0: 5 o 4? O 3? O 6?
6: 3.
0: 3 al dia.
1: El vídeo que sortirà demà diu que 5, Isaac.
0: Per favor!
6: No, però aquí és una altra. Jo, si no és tan bèstia.
0: A casa els avis, a casa els avis no et toquis, eh?
1: No, és territori
6: sagrat. Home, no, a casa els avis
0: no. Ah, vale, sagrat, eh?
1: Sí, sí.
6: Home, no...
0: Molt bé, gràcies, Isaac.
1: Adéu, xaval.
6: Adéu.
0: Hola.
7: Hola, bones.
0: Hola, com et dius?
8: Hola.
7: Em dic Yasmina.
0: Yasmina, des d'on es truques?
7: Des de Valls.
0: Molt bé.
1: Súper.
0: I tu tens avis, Yasmina?
7: Truco per allò dels avis, també.
0: Sí, explica'ns.
1: Avanti.
7: Jo sóc mare i tinc la meva mare, que és àvia. I per sort l'he tingut amb ella per cuidar-me el nen. Però no estic d'acord amb el que ha dit aquella.
0: No?
7: Perquè jo...
1: Que raro.
7: Sí que és cert que me'l cuida ma mare cada dia, però jo demano permís cada dia. De mama, tens alguna cosa que fer? Perquè si tens coses a fer, jo m'encarrego, és el meu fill. Sí, clar. És la nostra responsabilitat. No has d'anar, ai, no, que jo treballo i me l'agafes. No.
0: Clar, abans preguntes si la teva mare té disponibilitat, si es troba bé també per poder-ho fer, si té ganes també per estar, no?
1: Exacte.
7: Mira, la meva mare ha criat a 6 fills... Dios. Està farta.
0: No, el pobre.
7: Està fins als nassos. I ella m'ho deixa molt clar, que és el primer i l'últim que cuida.
1: Ah, home, clar, és que a veure, 6 és una barbaritat, eh? 6 nanos.
0: Home, sí.
7: I deixa anar per als nets, però l'únic net que ha cuidat ha sigut el meu.
0: I no passa res que digui, és el primer i l'últim que cuido, perquè lògicament la senyora és gran i està cansada, i no passa res.
1: Clar.
7: Jo ho respecto totalment, i és clar. Que té... Vamos, jo li dic a mon pare que marxin i que disfrutin la vida, perquè per deixar els calés per nosaltres no ens ho mereixem.
0: Ja.
7: Han treballat ells i que ho disfrutin ells.
0: Molt bé.
1: Yasmina, una pregunta. Quants anys tens? Ets molt jove, no?
7: Tinc 26.
0: 26?
1: I la teva mare té 45, pot ser?
7: 47.
0: Ah, molt bé.
1: Molt joves, joder, sí, sí. I sí. Sou 6 germans, has dit, no?
7: Sí, som 6 germans. Som
1: molt... Pots dir els noms superràpid?
7: Bueno, són 3 i 3. Són raros, eh?
0: A veure, és que tenim ganes.
7: És Farah,
1: Zara,
7: Walid, Mohamed, el típic.
1: Vale.
7: Yasmina, que sóc jo.
1: Vale.
7: Saka i Fàtima.
0: Déu-n'hi-do!
7: Són 3 nenes i 3 nens.
0: Molt bé.
1: Molt ben repartit el tema, eh? Podem fer equipo de futbol mixto. Molt bé.
7: Són currants.
0: Vale. Molt bé, Yasmina, doncs moltíssimes gràcies i un batonet també per al teu fill, vale?
1: Adeu.
7: Gràcies a vosaltres per animar-nos.
0: Adeu, que vagi bé.
7: Adeu.
9: Som més intensos que la teva ex. Flash Urban. Amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Amb dos minuts arribem a les 9.
1: Així?
0: Això és Clareny o Marc Ours, es diu Ojos Brujos.
1: Ojo, brujo.
0: Atenció, perquè aquest dissabte ens anem a Martorell. Dissabte des de la festa del Roser de Martorell farem el Flash Urban en directe des de les 10 de la nit fins a la 1 de la matinada. Podeu venir a veure com fem el programa en directe.
1: Vinga, va, farem el Flash Urban al vostre costat, farem les trucades més random, bromes telefòniques i amb el públic. Farem moltes coses i vosaltres podreu parlar en directe a la ràdio.
0: Dios!
1: Que guapada!
0: Aquest dissabte a la festa del Roser de Martorell, Flash Urban en directe. Si voleu inscriure-vos per demanar una broma telefònica i de pas guanyar entrades per anar a PortAventura.
1: M'estàs dient que si van al web, omplen un formulari, guanyen entrades per PortAventura?
0: Sí.
1: Que heavy.
0: A flashfm.cat. Apunta-t'hi, flashfm.cat, i et vens aquest dissabte a fer una broma telefònica en directe des de PortAventura. No, des de Martorell, per guanyar entrades a PortAventura.
1: Exacte. Vale. Algun dia farem el programa PortAventura.
0: També,
1: ja veurem.
0: Segurament. Però aquest dissabte, a Martorell.
1: Martorell, vamos!
0: Amb entrades per anar a PortAventura, això sí.
1: Vamos!
0: Que guai!
1: Joder, i molts premis, eh?
0: Molts premis.
1: I podreu fer, bueno, un dels premis ja ho podem avançar, és fer xupito o amb el Miquel o amb mi.
0: Dios!
1: Bomba. I hem fet spoiler ja.
0: Vaya bomba!
1: Eh!
0: Apunta-t'hi, flashfm.cat, al formulari, i et vens aquest dissabte a nosaltres. Parlant de bromes telefòniques, si vols que fem una broma avui mateix a algú, ens pots enviar un WhatsApp ara mateix, eh?
1: Exacte, va, demaneu la vostra broma telefònica i avui, concretament, una molt bona idea és fer una broma telefònica, doncs, al vostre avi o àvia. 699-69-69-69 és el nostre número.
0: Doncs va, envia'ns un WhatsApp i demana una broma telefònica pel teu avi o per la teva àvia, va.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Ara però arribem a les 9.
3: Oh, oh, i és hora de dormir.
4: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flash Urban us desitja bona nit.

0: Està guapa, la cançó.
1: Està molt fina.
2: No em canso mai. Mira, l'hem escoltat jo crec que un número 300 vegades.
1: L'escoltem cada puto dia. Així comencem aquesta nova hora. Avui parlem dels avis i les àvies. De moment tenim aquesta.
2: Sí, perquè avui és el dia mundial de la gent gran. De la gent gran. D'edat avançada, mare meva.
1: Avui és el dia de la gent gran, del cafè i dels vegetarians.
2: I, sí, exacte.
1: Heavy.
2: Joder, quantes coses avui, no?
1: I d'aquí una estona canviarem de pregunta.
2: Per favor.
1: Encara no.
2: Què parlarem? De cafè?
1: O de vegetarianitat.
2: Ui.
1: Hola, bona nit.
3: Hola.
1: Hola, com et dius?
3: Jan.
1: Com?
3: Jan.
1: Dan, sort que acabem de dir la cançó de Bona nit, que els nens no truquin, saps?
2: No t'enteres, xaval.
3: Soc de l'altre dia.
1: Vale, pues vale, adéu, t'apenjo, vale, tio?
2: Adéu, vinga, xaval.
1: Que vagi bé.
3: És de puta.
2: Hala, vinga.
1: Yeah,
2: mira que aquí promovem el parlar bé, fer les coses bé, i vosaltres, tacatà.
1: La veritat, eh?
2: Estic molt enfadat.
1: Telèfon obert, va.
4: 93 545 68 68.
1: Parlem dels avis i les àvies. Els podeu saludar, si voleu, també. Els podeu dir alguna cosa maco. O si els trobeu a faltar perquè ja no hi són, també pot passar. Vinga, va, dona-li canya.
4: 93 545 68 68.
1: I aquest és el número, 93 545 6868. Hola. Joder.
2: Mare meva, i per cert, no truqueu al WhatsApp, que molta gent truca al número de WhatsApp. Truqueu-nos al fixe, 93-545-6868.
1: Molt bé. Hola.
3: Soc el Jan, que se m'ha mort l'àvia avui, tios.
1: Jan, no fa gràcia.
2: Ja, tio, tu Jan, creus que...
3: No,
2: tu
3: no, ho dic normal. En sèrio.
2: No,
1: pues, a veure, acabes de dir fills de puta. Acabes de dir fills de puta i ara dius que l'àvia s'ha mort avui, Jan.
3: No, que en sèrio, ahir al matí.
1: Avui o ahir?
2: Va, tio.
3: Ahir, al matí.
2: Molt malament que facis aquest... Amb els avis i les morts no s'hi juga, tio.
1: No fa falta, Jan.
3: Que no, que el meu pare està a Almeria, perquè està en l'enterrament.
1: Està a l'enterrament. I doncs per què ens has dit fills de puta abans, si és veritat?
3: Perquè me n'anava a penjar. I, pues, és que... Sincerament ho sou, tios. Molts fills de puta, saps?
2: Bueno, pues, perfecte.
1: Ja està. Bueno, pues, ningú s'ha cregut això que ha dit el Jan,
2: no,
1: i ja està.
2: No, em fa pena perquè és mentida.
1: Sí. Hola? Hola.
2: Hola, bones.
1: Bona nit. No? Ui, no contesta?
2: Hi ha un ventilador de fons.
1: Posa'm musiqueta de fons.
2: Sí. Fa por, eh?
1: Sí, fa una mica de por.
2: És música d'hospital psiquiàtric.
1: Bueno, res.
2: Ui, meu senyor.
1: Bona nit.
5: Hola, bona nit.
1: Hola, com et dius?
5: Sara.
1: Hombre, la Sara, la marrana.
2: Mare de Déu, Andreu.
1: Sara. Què passa, Sara?
5: Hòstia, aquest crio, què li passa? Aquest crio que ha trucat...
2: Això ens preguntem nosaltres, Sara, de tu també.
5: No, és que m'he quedat flipant.
1: Bueno, què
5: però
1: passa?
5: Però també amb la dona aquesta.
1: Ai, sí, és veritat, la que deia...
5: Com es diu?
1: Núria.
2: Va, ataca, Núria, Sara, ataca Núria. La Núria.
5: Que l'ataca?
1: Sí.
5: Jo no.
1: Bueno, doncs què vols dir, Sara? Vinga, va.
5: Que l'ataca? Va. Aquesta tia és gilipolla. Esta tia és una imbècil de los cojones.
2: Toma. Mare meva, Sara.
5: Esta tia és un normal. Esta tia és una asquerosa de la puta polla. Esta tia hay que colgarla de la pepa del Pepe.
1: Toma.
2: Collons.
1: Què és la pepa del Pepe, per preguntar?
5: El Pepe és el Pepe i la pepa és la...
1: Pepe. Vale.
5: ¿Entendéis el concepto?
1: Sí, continua.
5: ¿Teniu el concepte?
1: Què estaves dient, Sara?
5: He apagat la ràdio, perquè tinc una veu molt fea que m'ho ha begutit vosaltres. Però que feo està el que ha dit aquesta tia. Però aquesta tia, anem a veure. No, en serio te lo digo, con la edad que tengo, con lo vieja que soy, pero yo flipo, estic flipant.
1: Tomba.
2: Nosaltres també, Sara, nosaltres també.
5: Estic flipant.
1: Desfoga't, Sara, desfoga't.
5: I la seva nena...
1: Sí, que ha insultat la seva àvia, sí, li ha dit filla de puta a la seva àvia.
5: No, hòstia.
1: Ja ho ha dit.
5: Sí que ho ha dit, ho he sentit, i també ha dit malparit.
1: Sí que ho ha dit, sí.
2: Ha fet tot.
5: Els avis.
1: Sí, ho ha dit.
2: Ho ha fet tot.
5: Pues que s'espero sa mare, perquè si ho fa amb els avis, imagínate lo que ara contigo, paja.
2: Uau.
1: És molt heavy. Fort, eh?
2: No, la Sara no se calla.
5: És la veritat.
2: Tu, Sara, ets àvia?
5: Jo no.
1: No.
2: I si ho fossis, cuidaries molt dels nets o què faries?
5: Anem a veure-hi. Sí. Mira, s'ha d'ajudar quan s'ha d'ajudar.
2: Totalment, Sara, totalment.
5: Això és així. Anem a veure. Jo vaig... Mira, jo...
1: Va,
5: jo
1: Sara,
5: no vaig tenir
1: pots,
5: mare,
1: va.
5: Anem a veure.
1: No vas tenir mare?
5: A veure, vaig tenir... La meva mare va morir d'enfermetat quan jo era molt petita, vale? Mm. Anem a veure. Jo tinc una filla, ja ho sabeu.
1: Vale, va, sí. Tu pots. Va, Sara, una mica més ràpid.
5: Jo sí que cuidaria, però en moments puntuals.
1: Vale,
5: jo tinc la meva vida, no te jode.
1: Ara, ara, molt bé.
2: T'has de passar hores trucant a la ràdio i donant pel cul, o sigui que no tens temps pels nets, clar que sí.
1: Sara, queda claríssim, cariño. Moltes gràcies.
5: Vamos a ver, tia.
1: Va.
5: Col·lega.
2: Merci, Sara. T'estimem.
1: Vinga, Sara, gràcies. Ha quedat claríssim, guapa.
4: 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: És Talk to You, Anoter.
1: Oh, yeah.
0: Avui que parlem de què?
1: De los yayos.
2: Abuelito, dime tú. Qué sonidos son.
0: Volem fer bromes telefòniques als avis, avui.
1: És que avui la gent s'està prenent en sèrio el tema dels avis, les crítiques de la noia d'abans i tal, que s'estan oblidant d'una de les coses importants del programa, que és demanar les bromes telefòniques.
0: Doncs va, demanar una broma telefònica a través del WhatsApp, va.
3: Envia'ns un WhatsApp.
1: Avui.
3: 699-69-69-69.
0: Demanes una broma i nosaltres la fem.
1: Exacte, molt fàcil. Només heu de dir quin tipus de broma voleu fer, la víctima, que en aquest cas espero que siguin molts avis, i d'aquesta forma nosaltres efectuarem la broma de puta mare.
0: Va, si és un avi o una àvia, millor, que avui que parlem d'avis, no? Vinga.
2: Abuelito, dime.
0: 699-69-69-69. WhatsApp per demanar una broma telefònica. Ara anem a Barcelona, que hi ha l'Ariadna. Hola, Ariadna.
4: Hola.
0: Què tal, com estàs?
4: Hola, bona nit, nois.
0: Com estàs?
4: Molt bé. Molt bé, i vosaltres?
0: Pues encantats de parlar amb tu, carinyo.
1: Bé.
4: Ah, molt bé. Mira, jo us volia fer, bueno, dir la meva història.
0: Endavant.
4: Jo vaig ser mare amb 14 anys.
0: Amb 14? Ara he reaccionat. 14?
1: 14 anys. 14 anys a la presó.
4: Estic amb la meva nena al cotxe.
0: Molt bé.
4: Hola, nena. Quants
1: anys teniu ara, perdona, per entendre el context?
4: Bueno, jo tinc 34 i la meva filla 19.
1: Uau! És que poden ser amigues de la uni.
0: 100%.
1: Joder.
4: Tal qual.
0: Bueno, doncs, què deies?
4: Us he de dir que l'encalomava la niña a la meva mare, que flipes, eh?
1: Vale.
0: Bueno, també és veritat que tenies 14 anys. És normal que... Ja no que tu li portessis a la teva mare. Entenc que la teva mare...
4: No, és que ella feia la mare.
0: Clar, és el que entenc. És que són 14 anys. Tens de mare.
1: És que no saps ni posar-te un abric.
0: És que és normal.
4: I envio petons al cel perquè ara ja no viu la meva mare. Però bueno, va ser molt bona mare, molt bona àvia. I això és tot, nois.
0: Molt bé, que maco.
1: O sigui, tu vens a treure pit que la teva mare sí va fer d'àvia i va estimar moltíssim i va cuidar moltíssim a la teva nena de 19. Molt, molt. Bueno, ara sí.
4: Sí. En aquell entonces tenia 5, però
0: no,
4: clar. Bueno, des del naixement fins als 5 anys.
0: Ariadna, podem saber més o menys per sobre la història de per què va ser mare amb 14 anys?
1: Sí.
4: Bueno, mira, pues la veritat que un calentón de... jo què sé.
0: Va ser un calentón!
4: Un calentón de la S. Mira, encara sí que amb el meu home.
0: Ah. Amb el mateix!
1: Ah, o sigui, el Jonathan. El Jonathan fa de pare encara.
4: Home, i tant, és irresponsable, eh?
1: I quants anys tenia el Jonathan a l'època?
4: Bueno, 14, també.
0: Hala! Això sí que es pot dir tota una vida junts, de veritat, eh? Però de veritat, tota la vida junts.
4: El primer semen, eh?
1: Com?
4: El primer semen del Jonathan va sortir la meva filla.
0: El primer semen del Jonathan va sortir la teva filla, que heavy!
1: Com es diu la teva filla?
4: Digues.
1: Evelyn.
0: Evelyn.
1: Evelyn.
0: Evelyn. El nom el vas posar tu? El vas posar tu, el nom, en 14 anys?
4: Bueno, sí, clar, en aquella època, a veure, saps? Era otra època, però, clar. Ara tinc dues nenes amb una edat normal i són més clàssiques, eh?
0: I tu com li dius a la teva mare que estàs embarassada amb 14 anys?
4: Pues mira, li vaig dir, Sasca, i... A veure, tu va aprendre d'aquella manera, però, bueno...
1: No et va dir, és broma, al principi?
4: Home, sí, no t'ho creia. I la pobra li diu un microinfarto. Però
0: home,
4: bueno,
0: clar, normal.
4: Mira.
1: Jo crec que són els pares més joves que amb els que he parlat mai, sobretot perquè els dos tenen 14, perquè la típica és que a vegades el xaval té 17 o saps o no, però hòstia, els dos 14 és molt bèstia,
0: molt samat.
4: No, i és veritat, si algú que em coneix m'està escoltant sap que és veritat,
1: no, si ens ho creiem, no, ningú nega, carinyo, si tens la teva filla que ho pot demostrar davant teu, o sigui que...
0: Bueno, també es pot dir que has crescut quasi igual amb la teva filla, vull dir, eres la seva germana gran.
4: La pobra, a vegades fa la mare, la Evelyn.
0: Normal.
1: És que, clar...
0: És que la mare tan irresponsable que té...
1: Clar, clar. És que és molt heavy, perquè tu tens 34 anys, segurament us robeu la roba entre vosaltres, no?
4: Bueno, a veure, estic una mica xilla, però podria dir que sí, eh? La mare està una mica així, ara que he tingut una altra... Bueno, i ara hem tingut dues nenes seguides, Dues nenes més seguides.
0: Ah, ara fa poc?
4: O sigui, l'any passat una,
1: wow.
4: i ara fa un...

0: Un mes, un altre.
1: Déu-n'hi-do.
2: Hòstia, ara ho sento, eh? Entre el dels 14 anys, que ja sou molts a la família i tal, ho diré, gitanada històrica, eh? O sigui...
0: Tal qual, tal qual. Gitanada històrica. Però és pal de la Evelyn. Ara la Evelyn està fent d'àvia, la Evelyn.
3: Veus? Mira, ara li toca fer d'àvia a la teva filla. Que sa mare.
2: Això està molt desendreçat.
3: Que flipes.
2: Bueno, doncs pues enhorabona per ser una família sana i estructurada, eh?
0: Som molt macos, estem tots molt sanos i molt guais.
3: Això és l'important, clar que sí, Ariadna. Molta gràcia, guapa.
0: Bueno, que vagi bé.
2: Adéu. Adéu.
3: Va, demana'ns ara mateix una broma telefònica a un avi o una àvia.
2: Sí, home.
3: Dóna-li canya.
4: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
1: Flash FM.

0: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
1: Què fas, que no et truques? 93 545 68 68. Flash Urban.

0: És el Jay Weller i Omar Courts amb això que es diu De Lejitos.
1: Ben lluny.
0: De Lejitos, De Lejitos. Atenció, perquè anem a fer una broma telefònica i molt samada.
1: El tema és bastant gordo.
0: Molt samada, va de pilinguis.
1: I d'avis.
0: Sí. Bueno. Anem a Vic, que hi ha l'Eric. Hola, Eric, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Què tal per Vic?
1: Hola, xaval.
2: Bé, bueno, de fet.
0: Vols que truquem a l'avi del teu col·lega? Com es diu el teu col·lega?
2: No, no, el col·lega, es diu Ton.
0: Com es diu?
1: Es diu Toni.
0: Toni.
2: Ton.
1: Ton, digue'ns el cognom.
2: No, em veu això, està llit.
1: Vale, pues res, no, vale. No diem el cognom, vale.
0: Doncs l'avi del Ton, el qual l'hem vist en un puticlub.
2: Sí, bueno, sí.
1: Serà un puticlub inventat, no us preocupeu, no serà real, vale? Es dirà Club Diamond, que m'ha sonat molt puticlub, i estarà a la carretera de Sant Hipòlit, correcte? Que està pel costat de Vic.
2: Exacte.
0: Però, Eric, ens has dit justament abans, a fora d'antena, que un cop tu i el teu col·lega vau anar de pilinguis, amb 19 anys.
2: Sí, bueno, s'ha de veure això.
0: S'ha de veure.
2: La curiositat mata.
0: Vale. I què vau fer quan vau entrar al club?
2: Una volteta, vam prendre alguna cosa, vam mirar una mica i cap a casa. No, vam pecar del tot.
0: No va haver-hi mamadeta, doncs.
2: No.
1: No veu coronar, només veu fer un tastet no. I cap a casa.
2: Sí.
0: Molt bé.
1: Vale. Doncs
0: ara anem a trucar a l'avi del teu amic, vale, Eric?
2: Vale, perfecte.
0: Vinga.
2: Adéu.
0: Doncs vinga, a veure com ho fem.
1: A veure com s'ho pren l'amic i li direm això, que el seu avi està aquí desorientat, cridant moltes coses i parlant malament a les treballadores del Club Diamond. Recordem que si voleu demanar bromes, 699-69-69-69.
0: Doncs vinga, anem a trucar a aquest home i li direm que l'hem trobat en un puticlub.

0: Hola.
1: Hola, parlo amb el Ton.
0: Sí.
1: Ton, què tal, com estàs? Mira, et truco del Club Diamond, de la carretera de Sant Hipòlit. Tens un minut, sisplau?
0: Vale, sí.
1: Escolta, la conversa que tindrem ara és una mica complicada, vale? Però hem tingut un problema amb el teu avi. Hola, si us plau, Ton, és urgent, si us plau.
0: No. Ja sé de què va això.
1: No, Ton, t'ho dic en sèrio.
0: Que tinc el meu amic aquí que està rient.
1: Ja, però m'és igual el teu amic, si us plau. Tenim un problema seriós.
0: Perdó, em sap greu.
1: No, t'ho demano, si us plau, tens aquí el teu avi que està parlant malament.
0: Que sou de Flash FM, ja ho he explicat.
1: Però per què ho saps, això? Què ha passat?
2: Perquè hi ha l'amic davant rient.
1: Mare meva!
2: Vaya merda, amic.
0: L'amic que us ha trucat està al meu costat rient.
1: Mare meva!
2: Però vaya merda, amic, que no s'ha dissimulat res, per favor.
0: No s'ha dissimulat, bro. S'està jartant el cul.
2: Vaya tonto.
1: S'hauria d'haver anat al lavabo a cagar, jo què sé. Vaya tonto de l'ano.
0: Vaya tonto, bro.
2: Vaya caca.
1: Oye, com et vas prendre que el teu avi fos de putes?
0: Un moment, sóc l'Eric, és que ja que ens ha pillat, m'agradaria aclarar que sapigueu que els primers minuts tenia una cara, és que era impossible no riure.
1: Ah, cabron.
2: Sí, però aguanta't el riure o vés-te a un altre lloc, cabron.
0: Era per fer foto i posar-la a fons de pantalla de per vida.
2: Ja, però pues no m'ho crec, perquè no ha durat res, això.
1: Clar, hauríeu d'haver marxat. Quan feu bromes, no estigueu davant de la víctima, perquè si no, no cola, cabrons.
2: Ah, home.
0: Tio, culpa meva.
2: Bueno, adéu, puteros, que vagi bé.
1: Adéu, noi.
2: Bueno, però sort que tenim una altra broma. O no?
1: Tenim una altra broma.
2: Ah, sí, vale.
1: Tenim una altra broma. Trucarem a un argentí.
2: Ah, sí?
1: Anem a veure. Correcte, trucarem a l'Alexis Bahamonde. I la broma diu així. Bona nit, li podeu fer la broma avui a l'Alexis Bahamonde sobre les 9:20:30. Perfecte, són les 9:29. Soc l'Anna, la seva parella. Com us vaig explicar, el càmping es diu La Siesta, de Salou.
2: Hola, jo hi he anat.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: I vas fer la siesta?
2: Sí.
1: La cabra. El tema és que nosaltres serem gerents de la siesta de Salou i li direm que van embussar el vàter o alguna cosa així. Ell va anar amb companys de feina, eren 4 persones. Es veu que a Salou el van fotre canya i li van fer rentar els plats, netejar el bungalow i després van haver de tirar les besures. Les brosses, perdó. El tema és argentí, el nostre col·lega es diu Alexis Bahamonde. Té 41 tacos i a veure com es pren això, d'acord?
3: Doncs anem a trucar-lo, a l'Alexis.

0: Buzón Movistar.
1: No!
2: Ens ha penjat. Com un fuet!
3: Doncs tornem a trucar-lo.
2: Anem a trucar de nou a l'Alexis.
1: Quins nervis!
2: Va anar al càmping de divendres a diumenge. Vinga, Alexis, cogen el telèfon, por favor.
3: Vinga, torni.
2: Avi. Hola.
4: Diga.
2: Hola, ¿habló con el señor Alexis Bajambamonde? ¿Bajamonde?
4: Sí, ¿eh?
2: Alexis, ¿qué tal? Mira, te llamo del camping de Salou La Siesta. ¿Cómo estás?
4: Bien, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches.
2: Bien, muy bien, buenas noches. Oye, no, era para comentar un par de cositas.
4: Diga.
2: Vale, bueno, en primer lugar, siempre lo preguntamos a la gente que llamamos a posteriori, la experiencia, ¿qué tal? ¿Estuvisteis bien? ¿Lo pasasteis bien? Sí, no tuvisteis ningún problema con el personal, no pasó nada, ¿verdad?
4: De momento no, que yo sepa.
2: Que tú sepas, no, vale. Vale, Alexis, a ver, la llamada es un poco comprometida.
1: ¡Dios!
2: ¿Qué ha passat?
3: S'ha enfadat.
2: O sea, no, home, no, tan ràpid, si no hem fet res, no ens ha donat temps a vacilar.
3: Bueno, potser sí que va haver-hi problemes i no vol més problemes.
2: Sí, però se'l veia un tio chill de cojones, com a tots els argentins. Tens?
3: A veure. Tens?
2: Hola, perdona, ¿se ha cortado el teléfono, Alexis?
4: No, te diré una cosa, ¿eh? És molt difícil que em facis una broma a mi.
2: Mare meva.
4: Molt difícil.
2: Per què?
4: Molt bé. Escolto la ràdio cada tarda, tio.
2: Mare meva.
1: Vaya català que té l'argentí. Clar que sí.
2: Mare meva.
4: Quasi que porto més anys aquí que al meu país, tio. Què dius?
1: Clar que sí, molt bé. Bon català que té.
4: Ah, però bueno. Sobretot, tio, marxi per la broma, perquè escolto cada tarda i mira, ara mateix estava escoltant una altra música, eh? Però dic, que raro, tio, que em truqui. I dic, quan he vist que has insistit, digo, no sé què m'ho va fer aquesta broma, eh? Però vull dir, hòstia...
1: Ha sigut la teva nòvia.
4: Tu, posaré la ràdio, perquè segurament... I mira, pensava que podria ser l'Anna, eh?
2: Però dic, me cago en la puta Anna, tio. Ha estat la teva nòvia sensiblement més jove que tu, l'Anna.
4: Sí.
1: Què vol dir, sensiblement?
2: No, que és una mica més jove. Té 33 anys i té 41.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí. Hi ha molta diferència.
1: Ah, vale.
4: Quasi, quasi, eh? Però dic, hòstia, mira, quina casualitat, eh? Perquè em sonava la teva veu i dic, no pot ser que sigui aquesta gent, tio.
2: Vaya peste!
1: Pues vaya caca, nosaltres estem molt enfadats ara mateix.
2: Haurem de fer servir autotune per canviar-nos la veu, eh?
1: Pues sí, eh?
2: Perquè si no ens reconeixen.
1: Por favor.
4: T'ho juro, tio. Dic, hòstia, posaré la ràdio, no crec que sigui aquesta gent. I tu...
1: Molt bé, Alexis, per res.
4: Per res, tio, tu. Que vagi bé.
2: Merci, Alexis.
1: Adéu. Pots callar, ja està, Alexis.
2: És que és argentí, parla molt.
1: Per favor, no calla, aquest home. Oh!
5: Som els nòvios que la teva mare no voldria per tu. Flash Urban.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Hola, Aran, bona nit.
2: Ha desaparegut l'Aran.
3: Aran? Eines?
1: Aran! Ha mort.
4: Digues.
1: Ah, està viva, vale. Aran, què escoltes tu quan vas a festa major?
4: Soc nen.
1: Ah, què escoltes tu quan vas a festa major?
3: Ara ets nen.
4: California Girl. Bueno,
5: potser no ets tan nen, eh? Potser no ets tan nen.
1: Home, és nen igual, però és gay, saps?
4: Claro, claro.
1: Clar.
3: California Gays.
0: I a tu? Què t'ha passat avui? Hey,

0: I balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla.
1: Palla, palla.
0: El Joan Petit quan balla.
1: Balla,
0: balla, balla, balla. Ai, es podia fer un remix del Joan Petit quan balla amb el Baila, baila, baila.
1: Hòstia, sí, eh? El Joan Petit sempre quan balla, saps o no? Quedaria bé.
0: Clar. I el Joan Petit quan... Espera, ara no el trobo.
1: Quan...
0: Baila, baila, baila, baila... És el que volia fer, saps?
1: Ah, vale.
0: És que no m'entens.
1: Bueno, perdona, ho sento molt, no entro al teu cap a vegades.
0: No, és que no m'entens.
1: Doncs pues mira, quan m'avisis si vols fer...
0: Ara, ara, ara.
1: Ara?
0: I el Joan Petit quan... Baila,
1: baila, baila... Ja ves.
0: Saps?
1: El Joan Petit quan... Baila, baila,
0: baila... A que mola.
1: Està bastant guapo.
0: El Joan Petit quan... Baila, baila,
1: baila... Farem un mashup!
0: Telèfon obert, vinga, va.
2: 93-545-68-68.
0: Avui parlem dels avis i de les àvies. Avui és el dia de la gent gran i és per això que dediquem... De moment, perquè d'aquí una estona canviarem de pregunta.
1: Exacte.
0: I una pregunta molt polèmica que tindrem d'aquí molt pocs minuts.
1: Exacte, serà una pregunta polèmica molt guapa on també generarà discussió, com hem fet fa una estona amb la Núria en relació a la seva història, però ara parlarem de iaios i iaies.
0: Hola, bona nit. Hola.
3: La rebel·lió dels nens.
1: Home, no, avui és dels avis.
3: Han dicho de todo.
0: No, però a nosaltres no.
1: Aquest home és avi, tu creus?
3: Después llamo yo y me cortáis siempre, me cago en la madre. Yo no...
0: És que truques cada dia.
1: Senyor, un moment.
0: És molt pesat, eh?
1: Vostè és avi? Vostè és avi o no?
3: No.
0: Menys mal, perquè pobres nets.
3: Pobres nets? Home, sí. Y son pitjor que la tinya. Són peor que Atila.
0: Però una cosa...
3: Donde pisaba no crecía hierba.
0: Una pregunta.
3: No,
0: ara, calla. Ara,
3: Atila, rei de
0: los unos. Pots callar i escoltar?
1: Sí, sabem qui és Atila. Ara, calla.
0: Favor!
3: Atila, rei de los unos.
0: Com et dius? Ja que truques cada dia, com et dius?
3: Jo, Àngel.
0: Àngel de la Guarda.
1: Àngel Guimarà.
0: Sí. Àngel.
3: Escolta, receu per mi. Estic amb un problema molt gran.
0: No sé, ja, no fa falta que ho diguis.
1: Però quin problema és, Àngel? A veure, potser està tieso.
3: Jo també rezaré per vosaltres.
1: Però què et passa, Àngel? Quina és la malaltia que tens, a part de mental?
3: No per la malaltia, és que hi ha problema con las mujeres.
0: Tens problemes amb les dones. Perquè quants anys tens, Àngel?
3: Van a 83.
0: Tens 83, vale.
1: Fa servir el mòbil, per tenir 83.
0: Amb 83 anys ets verge?
3: Bueno, tu contesta tu mateix.
0: Jo crec que sí.
3: Bueno, sí, bueno.
1: Jo crec que no. Aquest home ha pagat.
3: I passat, ha pagat mils de dones.
0: Com?
3: Mils de dones.
1: Has estat amb milers de dones?
3: Sí. Bueno, però no diguéssim, amb relacions íntimes.
1: Ja.
3: Han sigut amigues, algunes sí, algunes no.
0: I com és que ens truques cada dia? Ens escoltes molt o com va la cosa?
3: Home, perquè és un programa que m'agrada, perquè trenca amb tot. Jo sóc revolucionari.
1: La meva revolució... Jo t'ho dic una cosa. És un genio incomprendido. Perquè...
3: És un programa revolucionari.
1: Calla un moment, calla un moment, que t'estic tirant flors. Aquest home té un problema perquè realment sembla que està xareta com un vagabundo, però el tio diu coses a vegades que dius, és que té cultura el cabron, perquè no és com un bebé gran. Té cultura, però
3: clar. Vaig ser l'únic llicenciat de la meva classe, vaig ser jo.
0: L'únic llicenciat de la seva classe va ser
3: ell. De 43 vaig llicenciar-me un, jo.
1: I mira com has acabat, vaya drama els altres, llavors.
3: I ho puc demostrar-ho, eh?
0: No fa falta que ho demostris. Una altra pregunta. Has tingut fills a la teva vida?
3: Mana?
0: Has tingut fills?
3: No, és que no et sento.
0: Que si tens fills!
3: Ah, no tinc fills. Jo no porto esclaus al sistema, maco.
1: És que veus, el tio,
0: no
1: diu, el tio diu... És que el tio diu coses brillants.
0: És un perró flagrant.
3: Home, que soc brillant.
1: Bueno,
3: brillant.
1: Tampoc et flipis, eh?
0: I on vius?
3: Soc un revolucionari mexicano.
0: A on vius?
3: Jo vinc a la zona de universitat.
0: Ets de Barcelona?
1: Ah, a Barna.
3: Sí, és a que... universitat.
0: Però un dia vas dir que eres de Vidreres. Que me'n recordo.
3: Sí. No, això no és veritat.
1: Potser va néixer allà.
3: Deu trucar algun que me suplanta.
0: Ah.
1: Ara tens suplantador, sí, segur.
0: Vale.
3: Escolta, aquell del Mike Kennedy, què s'ha fet?
0: Quin Mike Kennedy?
1: Mike Kennedy és el Miquel, vols dir? Està aquí parlant amb
0: tu. Soc jo.
3: No, Mike Kennedy, el de...
0: El de què?
3: De los Bravos, el cantant.
1: Ah, pues no sé què li ha passat.
0: Veus com no està bé del cap?
1: Nosaltres som més de la Isla de les Tentaciones.
3: És que jo tinc un disco de los Bravos firmat pel Mike.
1: Sí, però això no ens importa. Per què dius això?
0: Però una pregunta. Vius a...
3: Tu me'l compraries?
0: Calla. Vius en un pis o vius en una residència?
3: Bueno, Vai que ve l'enfermera.
0: Ara, veus?
1: És un geni de l'humor. Però jo et vull portar el programa un dia.
0: Jo sabia que era d'infermera, aquest home, vull dir, de residència.
3: Escolta, truqueu-me, jo podria col·laborar.
0: No, no podries.
1: A veure, per què no vens a Martorell? Farem les risses. Ah! Vine't amb la infermera.
3: Que a Martorell no m'agrada. Jo vull venir a l'emissora.
0: No, no vindràs a
1: l'emissora.
3: I fer
1: no,
3: com el senyor Barragán.
0: Va, vinga, va, adéu, que vagi bé.
1: Adéu, anciano. Vinga,
0: una abraçada. Adéu.
1: A mi em cau bé, eh?
0: Sí.
1: Està, em cau bé, però clar, està loco.
0: Però podria caure bé sense ser tan pesat. Ja, perquè toca massa.
1: A vegades truca i diu, tu m'has turbat?
0: Sí, ja, no. Tu m'has turbat.
1: Molt pesat. Llavors, si tingués aquesta conversa, res, un minut al dia, a mi em donaria la nit,
0: però
1: saps?
0: Bueno, però avui no de moment fa. Parlem de... Abuelito, dime tú. Avis i àvies. Abuelito,
2: dime tú. 93-545-68-68.
0: Vols parlar sobre el teu avi, sobre la teva àvia? El trobes a faltar? La trobes a faltar? O encara estan amb nosaltres?
1: Exacte. Si vols posar-los a parir, també ho pots fer, com ha fet un oient.
0: O al contrari, eren molt dolents amb tu.
1: Uà, és que potser ja ha vist que cuidao, que no feien ni puto cas. I també ja ha vist que tenen preferències amb uns nets,
0: sí,
1: amb els altres,
0: sí, sí,
1: hasta luego Lucas, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Això passa molt.
0: Sí que passa. Abuelito,
2: dime tú. 93-545-68-68.
0: És el telèfon de la ràdio, el 93-545-68-68. Truca, si vols, ara a parlar dels avis, perquè de seguida canviem
1: de tema.
0: Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
4: Moja.
0: Des d'on ens
4: truques? Bueno, Moja només. Ara mateix, des de la Furoneta, anant cap a casa, cap a Manlleu.
0: Molt bé, Moja. I tu tens avis?
4: Bueno, em queda només una àvia, però bueno.
1: I què tal,
4: jo
1: és la cabra?
4: De la... Digue'm?
1: És la cabra, la teva àvia? L'estimem o no?
4: No, la meva àvia és supertranquil·la. Però vull parlar de la meva, de l'àvia, o sigui, de la mare del meu pare.
0: De la mare del teu pare, d'acord. Vale.
4: Sí, igual que morta, en pau descansi.
1: Ei,
4: Dios. Vale, la meva àvia era super, super, super, super bona amb tots els nets, perquè la meva àvia tenia, bueno, sí, té 12 fills.
0: 12 vale. Fills? Déu-n'hi-do!
1: What the fuck?
0: Per favor.
1: La Juego de Tronos.
4: Vale, i sí. Bueno, i jo era un dels nets preferits, perquè des de que va néixer la meva germana, em va cuidar ella, vale?
0: Vale.
4: I d'aquí, pues, li dic que moltes gràcies, on estiguis, i que ja ens veurem algun dia, quan jo estigui també allà, saps?
0: Ara mateix t'estàs escoltant, però... No des de la ràdio.
4: Digue'm. No, ja ho sé.
1: Però si ens han d'escoltar des del cel, jo crec que la ràdio és el millor mitjà de comunicació.
0: Home,
1: no?
0: Sí, no?
1: Per les ones, arriben clar, a tot arreu...
0: És tot com més màgic.
1: Sí.
0: No?
1: També tenim sí. Streaming, o sigui que potser està connectada a l'app de Flash.
0: Ah, sí, des del cel.
4: Ah, sí, segurament. Bueno, ja està bé. Doncs pues això, que només em queda una àvia, i l'àvia del meu pare, bueno, la mare del meu pare era, bueno, era com una mare per mi.
0: L'àvia que et queda està aquí a Catalunya?
4: No, a Marroc. Però bueno, de vegades bé, de vegades no. Ah, jo sí. He viscut tota la meva vida aquí, o sigui que tampoc...
0: Però la vas veient?
4: Sí, de tant en
0: tant.
1: Què tal, a Marroc? Està tranquil·la o no? Té un casoplà
4: en jardí? Bueno, d'aquella manera.
1: Per què?
4: Digue'm. Per què,
1: d'aquella manera? Què li passa?
4: Bueno, perquè... està com està. Si estigués bé a Marroc, no estaria aquí jo treballant. Ara mateix.
1: Ah, perquè dius que no és la teva àvia, sinó que Marroc està malament.
4: Ah, sí, Marroc està malament.
0: Perquè
4: sí,
0: ja, què li passa, a Marroc?
1: Estan tots a Ceuta?
4: No, jo no estic a Ceuta, jo porto 20 anys aquí encantat de la vida.
1: Era una broma fàcil, perdona.
4: No, tranqui.
1: Ja, llavors, què li passa a Marroc ara mateix? Què li passa al Marroc?
4: Que jo també no amb el que passa a Ceuta.
1: Vale.
4: I que...
1: Però digue'ns molt ràpid què li passa al Marroc ara mateix, com perquè vegis que no està bé.
4: Pues no... Mal sous, directament, o sigui, mala nòmina, o sigui, mala vida, mala sanitat, mala educació, tot.
0: Bueno. Moltes gràcies, Moja.
4: No, bueno, que és... De res, faltaria.
0: Un petó, que vagi bé. Adiós, adéu. Hola, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Ui, la ràdio. Hola. Hola, baixa'm el volum, tio. Que se m'acopla. Que m'escolto a mi mateix.
1: I no volem.
0: Doncs baixa el volum.
1: Què vols?
0: Baixa el puto volum.
1: Baixa la ràdio.
6: Que no puc.
0: Que sí que pots.
6: Que no.
0: Que m'escolto a mi mateix.
6: Digue'm.
1: No, però que baixi... No, ara en sèrio, baixa el volum de la ràdio, que sembla que estem a la muntanya.
0: Ara en sèrio, va, baixa el volum. Però baixes o no baixes el volum, o et penjo?
1: Xato.
6: Digue'm.
0: Has baixat el volum?
6: No,
0: no.
6: Ara sí, estic
0: bueno, no, mira, et sento molt, et penjo, guapo. Vull dir, saps?
1: Un senyor.
0: Sí, que no tenim 3 anys.
1: Home, ara no.
0: Tot i que ho sembli, no en tenim.
1: No en tenim, sí.
0: De 3 anys.
7: Flash Urban, el programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.

0: I no me mudo ni borratxo, és el que vedo.
1: No.
0: 5 minuts i arribem a les 10. Demà, divendres, tenim, com cada divendres, les nostres confessions anònimes que ja podeu començar a enviar a través del WhatsApp, eh?
1: Vinga, va, si voleu sortir al Flash Urban amb les vostres confessions, ja podeu començar a enviar-les al 699-69-69-69, al nostre WhatsApp.
0: Ara mateix, i durant tot demà, podeu enviar les vostres confessions anònimes i demà de 10 a 11 les llegirem o les escoltarem.
1: Exacte, ja sigui via missatge escrit o nota d'àudio, no cal que doneu el vostre nom, ni foto, ni res. Perquè és anònima, per això es diuen així, vale?
0: Envia la teva confessió, va.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Que si has fet una cosa que ningú sap, però vols compartir-ho amb nosaltres, o, no sé, li vas fer una broma a algú i encara no li has dit que és broma.
1: Exacte, coses d'aquestes.
0: Qualsevol cosa.
1: O has robat pasta, per exemple, i no ho has dit mai, i vols aprofitar la ràdio com per dir-ho i que ho llegim i ho jutgem, perquè jutjarem moltíssim.
0: Clar, vale? O has robat coses al Mercadona.
1: Dios.
0: O al Corte Inglés.
1: Dios. O a qualsevol supermercat 24 hores.
0: Clar.
1: És a dir, un paqui.
0: Dios.
1: El cas és que ja podeu començar a enviar-les. I el cas és que també podeu anar preparant-vos per venir dissabte a Martorell. A veure'ns en directe, eh?
0: Vamos! Dissabte anem a fer el programa en directe des de Martorell, des de la Fira del Roser, eh? I si voleu, podeu demanar bromes a través de la nostra pàgina web i a veure si us emporteu entrades per anar a PortAventura.
1: És molt fàcil. Vols una entrada per PortAventura? Participa ara mateix. www.flashfm.cat. Vas allà. Demanes la broma, poses el número de telèfon de la víctima, el seu nom, bla, bla, bla, i molt fàcil, ja podràs guanyar l'entrada doble.
0: Vale, pues venga.
1: I després festa amb el Domena, eh?
0: Ah, sí?
1: Home, clar.
0: Dios! Doncs vinga, vés a flashfm.cat i t'inscrius i demanes la teva broma.
1: A fa FM.
0: A on?
1: A...
0: Espera. A...
1: Fa FM.
2: 93-545-68-68.
0: Va, telèfon obert per parlar dels avis. Últimes preguntes i últimes trucades dels avis, perquè de seguida canviem de pregunta. Hola.
3: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
3: Ei, Marc.
0: Marc, des de
3: Roda.
0: De Roda, molt bé, Marc.
3: De Roda.
0: Doncs tu tens avis, Marc?
3: Mira, jo tinc una cosa molt clara dels avis. Mm. Jo ho he viscut amb la meva família i tal. Aquella gent era una altra pasta. Allò... eren tot terrenys.
1: Sí.
3: Avui dia la gent està dormida, ningú vol treballar, ningú vol res. El meu avi s'aixecava a les 5 del matí, se n'anava a la vinya, quan el metge el feia anar a la vinya no, es posava nerviós perquè deia que se li moriria la collita.
0: Mm.
3: No, que hem de tindre clar, que la gent avui en dia no té res a admirar. A tots els avis, àvies, els ha d'admirar.
0: Pues em sembla una molt bona conclusió després d'aquestes dues hores de parlant d'avis, saps?
1: No, aquest home té raó. I
0: sí,
1: és així?
0: Sí, la veritat és que sí.
1: No m'amago.
3: Totalment. Els mals de panxa que avui en dia tots som al·lèrgics i tal. Ells es cuinaven el seu hort, tot, i han durat molt més. Jo no conto ni jubilar-me. I aquesta gent, mon avi, mira, el metge li va dir 6 mesos abans de morir que ja no podia anar a la vinya i va durar 6 mesos, pobret.
1: Oh,
0: heavy.
1: Va anar a la vinya per això?
3: Sí.
0: Ah, molt bé.
1: És que m'encanta perquè els avis tampoc fan cas mai, o sigui.
0: No, però bueno, estan allà forts com un roure, saps?
1: Ara.
3: I qualsevol li deia que no hi anés.
1: Ja.
0: I a sobre no tenien, bueno, que si feia mala panxa, pues anaven. Si nevava, anava. I si plovia, anava. I si estaven a 50 graus, anaven igual, saps?
1: I ara nosaltres cauen 4 gotes i no anem a treballar.
0: Ni al gimnàs,
1: ara,
0: es va.
1: Ara, és
3: molt heavy. Exacte, i anaves a collir a raïm, avui en dia estàs a la feina, et fa mal la panxa, te'n vas al metge, ells s'acotaven allà sota un cep i si no tenien paper, amb un pintor i a córrer.
0: Que gran del Marc. Pues molt bé, em sembla una molt bona última trucada sobre els avis, la veritat, eh?
1: És l'últim homenatge que hem rebut avui al Flash Urban i, escolta, l'avi del Marc era la cabra.
0: La cabra completa.
3: El meu l'admiro, però tota la generació antiga és una altra.
0: Com es deia el teu avi, Marc?
3: Pere.
0: Doncs vinga, li enviem un petó al Pere, també, que està escoltant el Flash Urban segurament ara mateix.
1: T'estimem, Pere.
3: Vinga, bona nit.
0: Adéu, Marc, que vagi bé, tio. Adéu. I és que hem estat parlant dels avis i ens ha encantat avui el dia de la gent gran.
1: Abuelito, dime tú, que abraçada a tots els avis que ens escolteu. Abuelito, també.
0: Sí.
1: Us estimem molt.
0: Sí, alguna residència que tinguin posat al Flash Urban.
1: Hòstia, sí, eh?
0: M'encantaria.
1: Vull fer el programa a una residència. És veritat, una última alegria.
0: Atenció, parem màquines. Perquè a les 10 en punt, o sigui d'aquí 30 segons, canviem de pregunta.
1: Sí.
0: Vaig a buscar el guió.
1: Dios.
0: Perquè avui és el dia mundial, també, és el Dia Mundial dels Vegetarians.
1: És el Dia Mundial del Vegetarianisme, es diu així. Llavors, bueno, volem parlar de la dieta vegetariana.
0: Clar. Què en penseu dels vegetarians i de les vegetarianes? És una dieta sostenible? Educaríeu els vostres fills amb els principis d'aquest format d'alimentació?
1: Exacte. També entra aquest sac els vegans i veganes, ¿vale? Que no farem un altre programa de veganos, així que va tot una mica junt. Què penseu, els carnívors i els que sou vegetarians, vegetarianes o vegans, veganes, d'aquest tema? Volem discussions molt fortes.
0: Ah, sí?
1: Moltes.
0: Doncs ja podeu començar a trucar al 935456868.
4: Flash FM. Són les 10.

0: diu Aire, Lucho RK a través del Flash Urban, les 10 i quasi 3 minuts d'aquesta nit de dijous. Ja és octubre, eh?
1: Ah, d'aquí res Halloween.
0: Un mes?
1: Mala.
0: Falta un mes per Halloween.
1: Tengo ganes. Ai, sí, ja em disfressaré.
0: De què?
1: De penis gegant. No, no.
0: Això no fa por, això m'agrada.
1: Això va.
0: Va, comencem aquesta nova hora i ho fem amb una nova pregunta, i és que parlem dels vegans i dels vegetarians.
1: Exacte, volem que doneu la vostra opinió, tant si ho sou com no. Què tal la dieta? Què penseu d'això? Creieu que és sostenible? I el més important, educaríeu els nens des d'inici, des del seu inici de la vida, amb aquesta dieta, amb aquest format d'alimentació? Penseu que és lo correcte o que han de decidir cadascú un cop passa el temps?
0: Vull un entrecot!
1: Dios!
0: Anem a Sant Salvador de Guardiola, que hi ha l'Eric. Hola, Eric!
1: Sant Salvador de Utxa.
2: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
2: Molt bé, escolta'm-nos una estona.
0: Moltes gràcies, Eric. Ens escoltes cada dia, Eric?
2: Ho intento. Quan no estic treballant, sí.
0: Si et pregunten què escoltes, què diràs, Eric?
2: Flash Urban.
0: Molt bé.
1: Molt bé. Flash Urban de Flash FM.
0: Perfecte.
1: Molt bé, Eric. Explica'ns. Què et passa?
0: Dels
2: doncs, bueno, ja que heu tret el tema i és un dia per nosaltres important, doncs, bueno, jo com a vegà volia venir a donar la meva veu sobre aquest tema.
0: Tu ets vegà?
2: Soc vegà, sí.
0: Quants anys tens? Quants anys tens?
2: 37.
0: Tens 37 i fa 6 anys que ets vegà.
2: Sí, vale, o sigui, vam començar el 31.
1: Tens un recorregut extens del veganisme, sí. O sigui que són paraules majores.
2: I estic viu. I estic viu encara.
0: I estàs viu. Sí, com és que als 31 vas fer aquest canvi? Vas pensar de...
2: Bueno, en el meu cas és una miqueta sonant, no? Perquè al final vam decidir amb la meva parella muntar un refugi d'animals, que és refugi al cau del bosc.
0: Ah.
2: I, clar, llavors quan vam començar a veure doncs, que els animals que abans ens menjàvem doncs, els podíem rescatar i vivien amb nosaltres, i no hi ha gaire diferència d'un porc amb un gos, vam començar a veure que poder no acabava d'estar bé el que estàvem fent, no? En si ens eduquen des de ben petits per veure que un porc es menja i un gos no, i quan convius amb ells veus que poder no hi haurien tantes diferències.
1: Vale. No hi ha diferència per tu, no? Al final són persones, també, bueno, persones, són éssers vius que tenen, bueno, sentiments.
2: Sí, tenen la seva personalitat, al final. Pensa que jo, a vegades, quan arribo al refugi amb el cotxe, em ve a buscar el gos i em ve a buscar el porc a saludar-me. Llavors,
0: el porc et saluda? Ells,
2: sí, tant. És que són extremadament carinyosos, els porcs.
0: Ah, sí?
2: Sí, molt. Llavors, clar, tot depèn. Si el tens ben cuidat, amb un espai adequat i tot, són carinyosos. Entenc que si el tens amb un 1x1, com estan a les granges, doncs no siguin els animals més simpàtics del món. Però crec que tampoc no ho seríem nosaltres si visquéssim en aquestes condicions.
1: Abans de seguir, perdona, és que he buscat el web perquè sóc molt xafarder. Hi ha una frase molt curta que descriu molt bé la Fundació Refugi Cau del Bosc. Diu així: ofereix un lloc segur per animals salvatges, exòtics o considerats fauna invasora que han estat ferits, desplaçats o que necessiten una segona oportunitat.
2: Això mateix. Nosaltres especialitzem bastant en fauna salvatge, guineus i tot plegat.
1: Ah, que guapo,
2: però la guineu. També tenim 30 guineus, cabirols, ossos rentadors...
0: Carai.
2: Tots aquells animals que són o de granja o cinegètics que es cacen.
0: Molt bé. I, per tant, a partir d'aquí vau decidir, tant tu com la teva dona, fer-vos vegans.
2: Això mateix. Bueno, en aquest cas, el meu home, però bueno...
0: Ah, perdó, el teu home. Perdó, sí. Perquè ja...
2: Bueno, m'ho pensaré.
1: Bueno. I és que he vist la foto amb dos maromos i no he volgut dir-ho de cop, però he pensat, mira, potser sí que...
2: No l'has volgut ajudar gaire, pel que veig.
1: No,
2: vegans, s'han deixat posats al jardí.
0: Vegans i homosexuals, ho teniu tot,
2: sí,
0: per favor.
2: Tot,
1: Dios no castiga dos veces.
0: Escolta,
2: i catalans, quan... que ja és l'últim.
0: Ja és que ja prou!
1: Que vergüenza.
2: Sí, no es pot ser pitjor.
0: Jo t'anava a dir, quan als 31 tu i el teu home vau decidir fer-vos vegans,
2: sí.
0: Suposo que vau anar al metge i vau intentar fer una dieta o d'un dia per l'altre vau fer-ho?
2: A veure, jo crec que la majoria de vegans hem passat per estadis. O sigui, al principi vam deixar la carn, després vam deixar el peix i llavors ja vam deixar els làctics i els ous. És un procés, al final.
0: I què menges?
2: Els
1: ous no els has deixat
2: moltes
1: tu?
2: Moltes coses. Entre altres coses, tofu, que és el gran aliat, i per mi ho va ser durant molts
1: Miquel,
2: anys, tot t'ho ha de dir.
1: Pots respectar?
0: No,
2: jo tampoc no ho respectava, eh? Jo que al principi, quan menjava tofu, feia el mateix. Però sí que és veritat que quan l'aprens a cuinar, escolta, vostè té les seves coses.
0: Vale.
2: I també moltes altres coses, realment, actualment és molt fàcil. Sí que és veritat que els nostres pares i els nostres avis havia de ser extremadament complicat, però avui en dia hi ha moltes marques que ho fan molt fàcil i es pot tenir una dieta molt sana i molt bona, també.
0: Però és una mica més car, no?
2: Sí, bueno, és com tot. Al final tu pensa que si tu t'alimentes a base de pollastre és barat, però si et dediques a comprar llibrets de llom cada dia, potser és més car, o entrecot. Pues això seria el mateix. Ah. Si tires de tofu, seitan i verdures, evidentment, és més barat. Si vas a buscar substituts de la carn, com podrien ser botifarres veganes o hamburgueses, aquí sí que és més car, perquè les marques aquí sí que fan l'agost, s'ha de dir.
0: Yeah.
2: Però pels carnívors i pels vegans igual, eh?
0: Botifarra vegana, què porta exactament?
2: Bueno, normalment estan fetes amb soja o amb proteïna de cigró, també. De pèsol, perdona.
1: Jo he de dir una cosa, la soja aquesta, que és com seca i l'has de bullir i tal, t'ho juro que sap a carn, eh?
0: Ah, sí?
1: De veritat, que sí. Jo vaig estar menjant com durant una setmana i deia, oye, qué bueno el pollo, i em van dir, no, és soja, jo, una polla. En serio, t'ho juro, sabia superbé, amb salsa i tal, sap molt bé.
2: Sí, li dones el gust amb les salses, els condiments que hi posis.
1: Exacte.
0: Uah, perdó, és que tinc moltes preguntes, Eric, si vols callo.
2: Jo estic esperant-te.
0: Vale,
2: no, no, tu ho estic, si a mi m'agrada xerrar.
0: M'està esperant amb el seu home, volant un trio.
1: Va fort, l'Eric, amb les guineus.
0: Escolta, Eric, i quan et fas analítiques, per exemple, tot surt bé?
2: Sí, la veritat és que jo també em va sorprendre. Les primeres que em vaig fer va dir, bueno, va, ho haig de provar a veure què tal, a veure què em diuen. I no, la veritat és que tot molt bé. Sí que és cert que l'única cosa que ens hem de suplementar és la vitamina B12, perquè no es troba de forma natural en els vegetals. De fet, és l'únic, eh? Que és obligatori, entre cometes, però, de fet, els carnívors també ho feu, però ho feu a través de l'animal. Diguem-ne que la B12... No soc científic, ojo, eh? O sigui, aquí puc fotre la gamba fins al fons.
0: No, tu parla.
2: Teòricament, la B12 ve dels microbis, no?

0: A través de suplementació, de farmàcia.
1: Sí, suplementació química. Correcte.
0: Molt bé.
2: Correcte. I per lo que és l'energia i tot, que és un altre dels tòpics, jo soc una persona molt esportista, jo vaig a córrer, jo faig jiu-jitsu, faig molt esport i competeixo amb carnívors i allà està la cosa.
0: I els guanyes a tots.
2: És que a tots no, però alguns sí.
1: Jo et diré una cosa, hi ha molta gent, bueno, carnívora, que no és vegetariana ni vegana, que diuen, no, que horror, no come carne, però és que hi ha vegades que mengem fatal nosaltres, que pensem que mengem bé i que tampoc és que mengem carn bé i que no ens posa tan forts, i que hi ha dietes vegetarianes que segurament et donin més energia que no la dieta carnívora de molta gent.
0: I que fins i tot està més equilibrat el rotllo proteïna,
2: correcte.
1: Hi ha més equilibri.
2: Sí, és que penseu que les llegums porten moltíssima proteïna, i una cosa que moltes dietes normals, podríem dir-ne, tenen moltes carències és de fibra, i la majoria de població té carències de fibra. En el que és la dieta vegetariana i vegana, doncs tot això es complementa. Hi ha una cosa perquè no enfunin, vale? Hem de tenir en compte que quan parlem de veganisme no és només una dieta, també és una manera d'entendre el món, que és no aprofitar-se dels animals.
0: És un estil de vida.
2: No és només correcte.
1: És una filosofia.
2: No és una dieta vegana, exacte, és simplement de respectar els altres éssers vius, en la mesura que el podem, que jo quan camino també trepitjo formigues i no em moro de pena. O sigui, hem de ser una miqueta
1: obert de mira. Però a propòsit o sense voler, vols dir?
2: No, sense voler. Però tampoc no vaig fent ballet pel
0: carrer. Avui el Tomàs, aquesta tarda, a l'oficina, ha matat un mosquit. No, era una mosca.
2: Bueno, pues,
0: era
2: ho mosca. Sento, però estàs exclòs del món del veganisme.
1: No serà pel mosquit només. Però una cosa, tu fas servir pesticida, matarrates i coses així, o no? Perquè,
2: no,
1: cuidao.
2: Això no. I els matarrates els haurien de prohibir. O sigui, no hi ha mort més trista que morir enverinat per un matarrat. Hi ha trampes sense mort que es poden salvar igual.
0: I ets els que vas a les granges a posar música clàssica als porcs i a plorar per ells? És que ho vaig veure en un documental.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, això se'n diuen les vetllades, que en diuen. Ah. A veure, evidentment, el porc, pues, no crec que agraeixin de Macia el fet que li posin música, perquè ja prou de desgràcia tenen, també que els hi donen aigua tal, però és més un acte que es fa per reivindicar o per queixa i per donar visibilitat que no per ajudar, perquè al final el pobre animal no l'ajudaràs. Però nosaltres prou de feina tenim amb el refugi com per fer aquestes coses. Fem el nostre activisme cuidant a més de 100 animals, i amb això, de moment, ja poc, entre això i haver de treballar, ja poca estona ens queda.
1: Yeah. Oye, una última cosa, ara que el Miquel estava parlant d'aquesta anècdota dels porcs, de la música i tal, tu has vist els vídeos on va la penya, els vegetarians o els vegans, i van a supermercats a tirar roses a l'apartat de carnisseria? Com en plan de lo siento animales, i tiren flors allà en plan plorant.
0: Ah, sí.
2: És que, bueno, jo amb això no hi combregaria gaire, ho entenc que no, es fa més per això, no?, per donar visibilitat.
0: Sí.
2: Nosaltres aquestes coses no les fem, intentem ser més pràctics. Evidentment no seré jo qui ho critiqui, però no seria una acció que nosaltres faríem. Ens ha de fer coses més pràctiques i que siguin més... Doncs, bueno, com tenim la possibilitat de fer-ho, que tinguin un impacte més directe amb els animals.
0: Home, una cosa que sigui real, bàsicament.
2: Exacte, podem ajudar directament.
0: Perquè anar a tirar una rosa en una carnisseria no està solucionant res. Potser estàs fent que la gent ho miri a través de xarxes, i ja està.
2: Yeah. Sí, exacte, però també són formes de cridar l'atenció, no? Perquè al final el que volem és que això es conegui. La idea és, hi ha molt... En el món del veganisme agafem una pífia, no?, una cagada, que aquestes hores ja ho puc dir, que és que es vol ser molt extremista, okay, i és o blanc o negre, no? Yeah. Jo crec que hem de ser oberts, perquè la millor forma de convidar la gent a que conegui una miqueta el veganisme i que vagi provant coses, és sent oberts, respectant també a l'altra banda i entenent que jo he estat durant 31 anys menjant carn. Llavors jo no tinc la capacitat moral de dir, no, tu ho fas malament. Jo ho he estat fent malament durant 31 anys. Jo el que faré és intentar-te explicar, convidar-te que provis coses, que vagis coneixent. I si et quadra, fantàstic. I si no, doncs al final ens hem de respectar tots.
1: Aquest home m'agrada molt, perquè no imposa... però a la vegada et deixa entendre el seu món, i això és molt important.
0: Només explica la seva visió i ja està. I si tu vols, vols, i si no vols, no vols, i ja està. Molt bé.
2: Correcte. Nosaltres explicarem el que hi ha des del nostre punt de vista, evidentment. Tothom és lliure, i ningú té la veritat absoluta, perquè és això, jo he estat 31 anys equivocat. I amb el temps, tot es canvia. Ara, que sí que és una dieta més sana, i que es menja massa carn a les dietes convencionals, això està científicament estudiat, i això no hi ha discussió. Ja. S'hauria de reduir el consum de carn per millorar la salut de tots, al final.
1: Oye, pues tu i el teu home esteu fent...
2: I del planeta.
1: Esteu fent, tu i el teu home, una feina meravellosa. Espero que seguiu endavant i que seguiu cuidant dels animals i de la societat.
0: Gràcies, Eric.
2: Convidats esteu quan voleu venir, ho coneixeu.
0: Vindrem un dia.
2: Molt bé.
1: A menjar-vos.
0: Que vagi bé. Adéu. Doncs això és el que parlarem ara, fins les 11. Què penseu del món del veganisme i dels vegetarians i vegetarianes?
3: 93 545 68 68.
0: Doncs vinga, oberts a escoltar-vos.
1: Estic content perquè hem començat amb responsabilitat. Perquè és una persona, una trucada que és un tio que sap. Sí. Ara segurament hi haurà cunyaus que diran viva Espanya!

0: jamón sí. i xuletón, que també els volem, eh? Però hem començat de forma molt respectuosa.
1: Jo demà aniré a la carnisseria, amb una rosa.
0: Mare de Déu.
1: Amb una rosa a la carnisseria.
2: Què passa, cabres? Truqueu ara mateix al 93 545 68 68. Flash Urban.

0: ritme. Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
1: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
2: Què fas, que no ens truques?
3: 93 545 68 68.
2: Flash Urban.

0: Per un pendejo no se llora.
1: No.
0: Mai de la vida.
1: Millor no fer-ho.
0: I si se llora, que mai s'enteri.
1: Exacte. Lloradita no en el lavabo o amb els col·legues, vale? I després a somriure i a gaudir la vida, que és molt curta.
0: I a tomar pel cul, el pendejo. Les 22 i 22!
1: Ai, beso.
0: Petó al... A on?
1: Mòbil.
0: Ah, que asco.
1: A la pantalla del mòbil, a la part del rellotge s'ha de fer.
0: Ja està?
1: He fet dos, per si de cas.
0: Ah, vale. Un era per mi.
2: Sí!
0: Exacte. Tenim el telèfon obert, va.
3: 93 545 68 68.
0: És el telèfon perquè avui parlem de veganisme i de vegetarians i vegetarianes.
1: Volem saber què penseu de la dieta, què tal, està bé? Us és suficient pels que mengeu carn? Creieu que podríeu aguantar amb una dieta vegana o vegetariana? Creieu que s'ha d'inculcar els valors del veganisme o vegetarianisme als nens o què?
0: Ho heu provat i heu durat molt poc i heu tornat enrere?
1: Hòstia, això m'agradaria saber-ho, eh? Estic fent memòria, a veure si conec algú que tal...
0: Al cap de dos mesos dius, vaig a fer-me un entrecot.
1: Vull un entrecot! Jo ara diré una cosa que no em representa gaire, perquè jo sóc molt carnívor, això ho saps bé, Miquel. Però, hòstia, l'Eura m'encanta, tio. Em flipa.
0: L'Eura?
1: Les hamburgueses d'Eura.
0: Ah,
1: vale.
0: No ho he provat mai.
1: Saben a la carn del McDonald's.
0: Ah, sí?
1: Sap molt bé, però en plan gordo.
0: És car, això, eh?
1: Sí, val pasta.
0: Carillo, aviam,
1: és,
0: eh?
1: Que és normal, perquè no hi ha públic. O sigui, no és que sigui car, és que no hi ha demanda, llavors. Bueno, sí que hi ha demanda, però és cada
0: justa.
1: Cop és justeta.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Bueno, doncs, Mica, tens el telèfon obert, si vols opinar sobre el vegetarianisme i veganisme.
3: 93 545 68 68.
0: Opinaria... Ai, no, perdó. Educaríeu els vostres fills des del principi i amb aquest format d'alimentació?
1: Doncs mira, avui justament m'ha corregut la pregunta perquè he pensat en una companya que tenim, la Esther, que acaba de ser mami fa relativament poc. Llavors sí, és, hòstia, creieu que li dona de menjar tal? Doncs pues no ho sé.
0: Ni idea.
1: Els potitos potser sí que li dona de...
0: Porero! Però sí, bueno, una cosa és que la mare vulgui ser-ho o no ser-ho. L'altre és que el fill ho necessiti o no.
1: Clar.
0: Per la seva desenvolupament del cos.
1: O sigui, els nens necessiten carn des d'un inici, creieu?
0: Sisplau, que truqui un metge!
1: Necesitamos enfermeros, por favor!
0: Hi ha un metge a la sala!
1: Salven al niño!
3: 545 68 68.
0: Que truqui un metge!
1: Salvad al niño!
0: O una infermera, sexy!
1: Salvad al niño! Salvad a Tomás!
0: Un bebè necessita carn quan neix? Els seus primers anys de vida, sí o no?
1: Bueno, clar, llet sí.
0: Llet en necessita.
1: Però la llet en polvo ve d'animals? Uau, ara això no ho sé. Sí, no, suposo.
0: Estem molt poc informats, que truqui un metge.
1: No, sabem res.
0: No sabem res.
3: 93 545 68 68.
0: A un infermer o infermera sexy, sisplau.
1: Hola, bro, em sento molt idiota que no sabem d'on ve la llet en polvo.
0: Home, la llet en polvo és llet deshidratada, no?
1: Sí, però deu ser llet de vaca.
0: Suposo.
1: O de mares.
0: Pot trucar algú i explicar-ho?
1: No sabem res.
0: No sabem res. I no truca ningú! Estem perduts a la vida!
1: Vale, sí, és d'origen animal, correcte.
0: Vale,
1: menos los mal. Fabricantes de queso lo empezaron a hacer en el siglo XIX. Vale, bé.
0: Això m'interessa molt poc.
1: Jo vull metges.
0: Jo vull un metge.
1: I vegans, també. I carnívors. Què penseu, els carnívors, d'això? Per què no dieu res, covards?
0: Estan menjant carn!
1: Us fa por mullar-vos.
0: Vull un entrecot!
1: Hòstia, una botifarra, ara? Sí, eh?
0: Sí,
1: realment,
0: entra,
1: sí.
0: Entra.
3: 93 545 68 68.
0: Jo vaig posar el número per si truca algú, saps?
1: Perquè és no, evidentment, i anem recordant l'1 3 545 68 68. Què penses del veganisme, dels vegans, d'aquesta dieta i del vegetarianisme, també, els carnívors? Què penseu d'això?
0: Vull un metge!
1: Ajudeu-nos, volem doctors! Os!
0: Truquem un metge?
1: Busquem a metges.
0: Clar, a veure, seria molt lleig trucar al 112, clar, no ho farem.
1: Imagina't que hi ha algú operant,
0: clar.
1: I nosaltres, disculpa, la leche en polvo.
0: Hi ha algun telèfon per saber, per parlar amb algun professional?
1: A veure,
0: No ho sé.
1: Doctor, 24 hores.
0: Però sí.
1: Clar, però gratis.
0: Clar. Espera, tinc un telèfon. Ah. Hola. No, aquí. Hola.
4: Hola.
0: Hola, ets metge?
4: Sí.
0: Ai, que bé!
4: Estic aquí amb ella al cotxe, que torno de la UAB Farra.
1: Ara!
0: De la UAB Farra!
4: Sí. Vinga, tata. És meva germà.
0: La tata.
1: La tata és metge, infermera, què és, perdona?
0: La doctora tata.
4: Infermera, sí.
1: Ah, infermera, perfecte.
4: No
1: però
4: crec.
1: saps molt dels bebès.
4: Jo crec que des de petits han de menjar de tot per poder-se desenvolupar-se bé.
0: Tu creus o ho has estudiat, tata?
4: Bueno, ho he estudiat i jo ho crec. Ah. A part que jo crec que si els pares són vegetarians i tal, és perquè ells ho han decidit. O sigui, seria com molt egoista
0: el pobre bebè,
4: que els nens, no sé, els obliguessin a no menjar carn. Clar. Des de petits els he d'ensenyar de tot. Varietat.
0: Molt bé.
1: Bueno, això ens agrada molt. La veritat és que, evidentment, han de descobrir el món tal com està i que si podem menjar animals, doncs que els mengin, 100%.
4: Clar, clar, clar.
0: Tata, tu ets vegetariana?
4: No. A mi m'agrada la carn. Li agrada molt el fuet. Cada dia que torna a la cuina ja no està. S'almenja ella.
0: Tata, per favor. Tata, que marrana amb els fuets, de veritat.
1: La tata obre la boca i el fuet, pum, en un sentiment, eh?
0: Dios.
1: Fora.
0: Amb pela o sense pela, tata? El fuet.
4: Amb
0: pela.
1: Ah,
0: es posa la pela blanca.
1: Ella se la pela.
0: Ah, vale.
1: Se la pela molt, sí.
4: Me la pela.
0: És que som molt tontos, eh?
1: Sí, la veritat. Nosaltres parlant amb una infermera professional i nosaltres dient se la pela.
0: Ai, tenia més preguntes per fer-te, infermera.
1: Sí, és veritat. Estàs disponible o vas taja?
4: Bueno, jo és que estic aparcant ara, un moment.
0: Estàs aparcant? A on aparques, tia?
4: Ja, moltes gràcies.
1: Què?
0: Ah,
1: ens pengeu.
0: Ja penjat!
1: Meuques!
0: Com un fuet!
3: Oh. 93 545 68 68.
0: La infermera Tata ens ha trucat avui.
1: Sí, doncs va, doctors, infermers o gent representativa del món de la salut, truqueu-nos, vale, i ens expliqueu una mica el tema de la dieta amb els nadons i qualsevol dubte que tinguem, que com veieu no tenim estudis.
0: La veritat és que no.
1: Sí, a veure, sí que tenim, però vull dir...
0: Però no en metge.
1: Clar, en tema
0: no
1: de
0: en
1: bebès...
0: Salut.
1: Tema de bebès, ens agraden, vull dir...
0: Ens agraden.
1: Són molt monos, els bebès.
0: Són monos.
1: Però, clar...
0: Hola, bona nit. Ah, ja comencem, el gilipolles d'ahir, saps?
1: No.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
2: Miguel Ángel.
0: Miguel Ángel, ets metge?
2: No soc metge.
0: Ah, vale.
1: No ets metge, però bueno, tens una opinió fundada i sòlida respecte al tema del vegetarianisme, oi?
2: Sí.
0: Digues, Miguel Ángel.
2: Pues mira, jo vaig estar també per personals i tal, i vaig estar en el món del vegetarianisme. Mm. I bé, no? Amb la societat estilitzada aquesta i tal, especiada, així que dono pego amb la carn i tal. I un dia un company de feina, mm-hmm, no sabia de la meva... i em va convidar
1: un entrepà de pernil dels bons.
2: De pata negra.
1: I
2: jo sempre em va sortir una al·lèrgia a les gambes i vaig dir, si no puc menjar gambes i puc deixar pernil, vegetarià no el canto.
1: Ah.
2: I vaig veure aquell entrepà i vaig dir, bueno, jo la vull fer, la vull dar molt escrito, i després de 3-4 anys a mi em va passar una cosa pel cervell, que les meves neurones es van com hiperrevolucionar, i s'han tornat a mi. Però sí que és veritat que faig per condicions personals i tal, doncs un mudat, i bueno,
0: sí, mentre que el primer cop que li vas donar, després de molts anys de mossegar una entrepà de pernil, en aquell moment el teu cervell va tenir un orgasme, en aquell moment.
2: Va ser com consumir alguna cosa il·legal.
1: Buah, clar. És que gusto, eh?
0: Clar.
1: T'ho imagina't, 4 anys...
2: La meva mare és de Salamanca, vale? I jo sempre he dit que jo prefereixo un bon formatge a un pernil...
1: Ibérico.
0: Jo també sóc més de formatge que de pernil. Però,
1: ah, sí?
0: Bueno, sí, sí.
1: Però barrejats molt bé els dos, eh?
2: Ha de ser del bo. I si la meva butxaca no m'ho permeteix, pues em menjo un biquini i tan content.
0: Però tu ara, tu ara menges carn, doncs, Miguel Ángel.
2: Sí, però ha de ser una cosa que dir... Saps què? Aquest cap de setmana me'n vaig a comprar una bona carnisseria ben parida d'hamburguer, un platalló i una raqueta d'aquelles de pàdel, de quinocell, amb unes patates, amb unes verduretes a la brasa i...
1: Una gana!
0: Per favor!
1: Déu-n'hi-do, pareu!
0: Molt bé, Miguel Ángel.
2: Però una cosa...
0: Adéu. Molt bé, Miguel. Moltes gràcies, tio. És que se t'escolta fatal, tio.
1: Adéu, Michael.
0: Gràcies. Doncs va, de seguida més trucades.
1: Vámonos.
0: Baby, wow.
3: Si necessites ajuda, no comptis amb nosaltres. Flash Urban, 93 545 68 68.

0: Tenim una broma telefònica preparada. Abans, sí, però, tenim una persona aquí.
1: Dale.
0: De Monistrol, és el David.
2: Hey, David.
0: Hola, David. David.
3: Bona nit.
0: Baixa'm el volum, David, sisplau.
3: Perdona.
0: Mira que ho diem sempre. Sí. David.
2: David, per favor.
0: David, tu ets vegetarià.
3: Pues, jo tinc la meva opinió sobre el tema aquest que has dit, vegetarià, vale?
0: Vale, ràpid, que tenim una broma, va.
3: Perquè em sembla molt fascista, tio, obligar un crio que no... a no menjar carn, sincerament.
2: Però és que no.
3: La religió, m'entens? Jo, no sé, tio, cadascú té que escollir el seu camí, no?
2: Sí, vale, sí, totalment.
0: Vale, però ningú ha obligat a ningú avui en aquest programa, de moment.
2: Sí, ho hem preguntat si què creus. Sí. I tu creus que és una crueldat, no? No ensenyar-li la carn als nens? Clar, no creus res perquè no tens cobertura.
0: Bueno, David, és que m'agrada molt el David perquè sempre que truca té coses interessants a dir, sincerament.
2: Com avui.
0: Clar, ja estima que avui no té cobertura. Avui és no. Per això que anem a fer una broma telefònica.
2: Sí, sí, correcte. Ah! Esprint final del programa, farem l'última broma d'avui. Diu així: hola, Flash, podria fer una broma a la meva àvia, l'Elvira Colmar Maciel.
0: Molt bé.
2: Podria que féssiu de Guàrdia Civil. Que viva! Dient que m'heu enxampat conduint a 180, mare meva, quilòmetres per hora. Mare meva,
0: aquesta iaia li vindrà un atac de cor.
2: I clar, no tinc carnet, llavors doncs això. Ara bé, m'estic traient el carnet, llavors potser cola. I digues que és el cotxe de la meva mare, Celina Ducassa. Mare meva, vaya noms, que és la seva filla. L'hem enxampat en direcció Vilafranca de l'Ebre, no, Vilafranca de l'Ebre, que sou la Guàrdia Civil del Fajarín, Saragossa. I això, aneu improvisant, és molt nerviosa, viu a Barcelona. Truqueu-la com més aviat, aquest és el número. I diu que no li parlem en català. Suposo que la iaia pues, no parla català. Així que... ah, bueno, clar, perquè som de la Guàrdia Civil de Zaragoza. Seria raro. Hola, som de Saragossa.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Hola, Aran, bona nit.
2: Ha desaparegut l'Aran.
3: Aran? Eines?
1: Aran! Amor.
4: Digues.
1: Ah, està viva, vale. Aran, què escoltes tu quan vas a festa major?
4: Soc nen, soc nen.
1: Ah, què escoltes tu quan vas a festa major?
3: Ara ets nen. Nen.
4: California Girl.
5: Bueno, potser no ets tan nen, eh? Potser no ets tan nen.
1: Home, és nen igual, però és gay, saps?
4: Claro, claro.
1: Clar.
3: California Gays.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Flash FM. Són les 11. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: 54 Ultra, aquest duo que s'han juntat aquest estiu del 2026 i ens han portat una de les cançons que més han sonat a piscines, platges, discoteques, festivals, al cotxe, al carrer i també aquí a Flash FM, clar que sí, és el Talk to You. This is Flash FM. Seguirà sonant almenys uns dies més fins dissabte perquè és el número 1 d'aquesta setmana. Aquí a la que mana ens haurem d'esperar al Calibre per veure què passa, si es queda, marxa, si sí, si no. Veurem què passa. De moment, nosaltres encantats aquí de tenir el poder del ritme un dia més.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Mireia Molina, aquí al mando. Vinga, va, que d'aquí re, podrem ballar La Morocha, una d'aquelles que no passen de moda i que tothom coneix, i un clàssic de l'Anuel AA i el 6ix9ine. Abans, però... Ah, exacte, ja ho heu escoltat, és el Mové de J.O. toca anar-nos cap a França, que ens porta també una de les més sonades aquest any. Després del seu Pile va arribar aquesta, el Maladí, directament aquí a Flash.

Muchacha bonita, de cara, de cuerpo, de culo, muchacha te quiero. Alguna cosa més que ens han de dir la Isa i l'RV, FV, ells tenien claríssim, que seria un èxit abans que sortís, i efectivament ho és. El muchacha sonant aquí a Flash FM. I nosaltres seguirem aquí parrejant, eh? Ja ho fèiem amb el muchacha, tenim aquí el poder del ritme. Nosaltres ara de la mà d'un català, de la IEM, que ens arriba aquí directament a Flash FM per seguir parrejant, que la nit és molt llarga i ja toca escalfar motors. Flash FM. El tenim per aquí amb un tema, de fet, que va molt a cort el que acabo de dir, perquè ella ens està dient, te vi perriando, és el que estàvem fent i ho seguirem fent aquí, eh? Vinga, va!

Tenim per aquí la rutina de la Elena Rous i el Manuel Turizo. Aquests dos, aquesta parelleta que se'n van a fer petons a la platja de dilluns a diumenge, després repeteixen els dimecres. Escolta, no sé, quina enveja, no? Bueno, a Flash FM deixarem els tortolitos que se'n vagin a fer el que vulguin, que nosaltres seguim aquí amb el poder del ritme que tenim nosaltres, ara cap a França. Mira, uns a la platja, nosaltres a la paella d'en anglès, d'aquí re, però... Com deia, toca anar-nos cap a França perquè tenim per aquí el Mové de J.O. amb una de les cançons d'aquest 2026. Primer va sortir el Maladí i ara la que sona aquí directament aquí a Flash FM és el Pile, Pile, Pile, Pile, Michael Jackson Pile, alguna cosa així diu.

0: Ja tenim per aquí a la Noder i el 54 Ultra amb una de les cançons d'aquest estiu del 2026. Sens dubte, ha sonat per tot arreu i també aquí a Flash FM. És el Talk to You, eh? This is Flash FM. Són els Pitus, hem obert una nova hora, clar que sí. Escolta'm, el Talk to You, que aquesta setmana és el número 1, eh? D'aquesta setmana veurem què passa el dissabte al calibre 45. Si es manté, si baixa, la reemplacen, es queda de moment, però tenim Talk to You per estona aquí a la que mana, eh?
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Mireia Molina, aquí present, clar que sí. D'aquí molt poquet tindrem el Belé i el Lobby on the Drums, però abans crec que toca per anar fent boca, no? Per anar escalfant motors, ballar una batxateta amb el Romeo Santos i el Prince Royce. També ens porten, sens dubte, una de les cançons d'aquest estiu. És el Dardo, sonant

Que fa molts anys que ens porta la cançó de l'estiu, el seu Rayos de Sol, i aquest 2026 ha agafat Lleida. Escolta, toca modernitzar-nos, toca tornar, no, a sonar, tot i que continua fent aquí a Flash FM, ens porta el seu Rayos de Sol Remix. I nosaltres encantats, perquè ara mateix estem, com si estiguéssim un 12 d'agost, tranquil·líssimament, a les dues del migdia de la tarda, a la platgeta, ven el sol amb una cervesa, una Coca-Cola, unes patatones, el que preneu, és igual, sempre va bé motivar-nos. Flash FM. Com si no fossin les 12 de la nit, Vinga, tenim per aquí a l'Ozuna amb l'Omar Kurz, que s'ajunten i ens porten aquesta col·laboració mentre esperem les dates de la gira de Lousy. Ens porten el Cici a Flash FM. Yeah, yeah.

Baby, tú eres pa' mí y yo pa' Tito Apa, discotequear y pa' ponerlo de moda, tal cant igual la Lola Indigo i l'Anna Mena, aquesta col·laboració tan esperada des de feia molts mesos, que parlaven ja de fer música, algun projecte juntes i escolta, quin regal que ens han fet el Petito A sonant aquí a Flash FM, D'aquí no res tindrem a la Pantera i el Quevedo, que ens porten un d'aquells temes que tothom coneix, és el Cayó la Noche, un dels mítics, la nit ja ha caigut aquí, però sempre és un bon moment per seguir ballant, parrejant, perquè com sempre tenim el poder del ritme. Abans, però, tenim aquí una de les cançons de l'estiu de l'any passat, Són els Figaflaues, els catalans, que ens porten a la Fresca Remix, tot i que encara gaire fresca no fa, aquí. T'espero.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Adrià de Besòs. Premià, Sant Feliu de Llobregat. Cornellà, Espluga, Sant Boi, El Prat. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Flash FM. És la una.

0: sonant aquí a la que mana i dient-nos que li falta l'aire. Me tiene sin aire, ens diu, escolta, no sé. This is Flash FM. Al final haurem de fer alguna cosa amb aquest home, perquè si cada dia li falta l'aire no podrà cantar i ho ha de seguir fent almenys uns dies fins al dissabte, perquè és el megacrack, aquí a Flash FM aquesta setmana. Veurem què passa dissabte al Calibre 45, si marxa, si es queda, si puja, si baixa.
1: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Per si de cas, millor que agafi aire, que faci exercicis, que l'hem de tenir per aquí uns dies més. Però escolta, penso que ens el podem emportar cap a la Graciosa, a desconnectar, fer unes vacances, que també li va bé, que sona molt i molt aquí a Flash FM, perquè tenim el Quevedo i l'Elvis Crespo, que escolta, porten des de l'abril dient-nos que, bueno, que la vida és massa brossa allà, que hem d'anar, que ens hi esperen. Doncs escolta, agafem nosaltres el poder del ritme i ens anem cap a les Canàries, eh?

0: la graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Quan cau la nit, nosaltres aixequem la festa. Flash FM, el poder del ritme.

Kid Voodoo i JC Reyes, eh? Tenim aquests dos perillosos per aquí, aquesta col·laboració, aquest duo que ens porten, sens dubte, un dels seus temes que més sonen, eh? Aquí al Baix FM, és el seu Me Mareo. I nosaltres, parlant de duos, també tindrem uns quants, eh? Aquí tindrem el De Oro i l'Elvis Crespo, que ens anirem a bailar aquest tema de fa 10 anyets, que ens encanta que soni aquí a Flash FM per pujar les pulsacions, una miqueta que sempre va bé, eh? Un altre duo que sona ara són el Jay Wheeler i l'Omar Kurz, que tenen el cor trencat i estan de lejitos remix aquí a Flash FM.

Tenim per aquí el Juan Magán i l'Omar Montes, aquest duo que han decidit juntar-se aquest estiu del 2026 per renovar, sens dubte, una de les cançons de l'estiu oficials. En aquest títol, Cançó de l'estiu, és el Bailando por ahí, doncs, escolta, aquest 2026 ens porten al Ayer la vi. La veritat és que no s'hi han trencat gaire les banyes pensant el títol, però escolta, sempre va bé poder recordar aquest tema, poder-nos modernitzar i que segueixi sonant, clar que sí, sens dubte, és un imprescindible. Està sempre a les llistes de coses que s'han de fer cada estiu, és posar aquesta cançó. Segueix sonant a Flash FM, clar que sí, perquè això és una festa, no parem mai. També una que ha sonat molt aquest estiu que continua fent és el Quevedo, que ens porta el seu disc des de l'abril, el seu Baifo, la seva oda, les seves terres, les Canàries, són aquí ara, la que mana.

0: Si vols relax, fes ioga. Si vols festa, Flash FM.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flash FM.

Tenim per aquí a l'Ugel, el Huguel, que cada any diu, escolta, jo vull portar la cançó de l'estiu. L'any passat ho va fer. Està sonant molt i molt per tot arreu aquest estiu, al Jamaican Bam Bam, des de fa uns mesos. Sona festivals, discoteques, als cotxes, a les platges, pel carrer, a tot arreu, aquí també a Flash FM, aquesta nova, eh? És el seu Moving to the Sun, clar que sí, sempre ho diem, si és que al final el poder del ritme també engloba, no?, una miqueta l'electrònica, a posar-nos a ballar, a posar-nos a parrejar el reggaeton. Clar que sí, d'aquí molt poquet ens anirem a parrejar també amb Los del Espacio, els 5 perillosos aquí a Flash FM, eh? Però abans tenim per aquí també una de les cançons de l'estiu de l'any passat i que continua sonant aquí a Flash FM. Sona el Ryan Castro, el Capo i el Gangsta, amb això que sona aquí, eh? És La Villa.

0: Això només passa al Flaix Matí.
1: Com li dieu al vostre cotxe, de manera carinyosa?
2: Va. Jo al meu cotxe li dic Golfito Putón. I lo de Putón és perquè és vermell.
1: No!
2: Però per res més.
3: Sí.
2: Ja, no, que passeu molt bon dia.
4: Pues jo tinc un 206 i li dic La Pelotilla. Tu.
3: La Pelotilla.
1: Que molt bé.
4: Apa, bon dia.
5: Hola. Bon dia, flaixeros.
1: Oli.
3: Què passa, tio?
5: Jo tinc un Renault Megane 2006, La Bitxota Culona.
3: La Bitxota Culona.
5: Perquè tens el parachoc, tens un culito.
3: Però què dius, tio?
1: Aquest tio és boníssim.
0: Flaix Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. Flaix FM. Flaix FM. Són les dues. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
6: Flaix.
0: Flaix FM.
7: La que manda.